0: I una setmana més sabeu com ens agrada la història i ens agrada compartir-la a les matinades d'Onda Cero Catalunya amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Òscar, que vius en una zona que quan no et ve el papa passa el Tour de França. Ai. O, saps? Si venen els extraterrestres, apagaran per allà. Ens ho podràs explicar tu, sí. Perquè tot passa allà.
1: I segurament davant de casa meva, davant del meu balcó.
0: Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
1: És que jo ja no sé què fer, perquè la veritat és que segons senyors de Barcelona que organitzeu coses. A veure, el del papa encara teniu un passe, però el del Tour de França, aneu-vos en les bicicletes a Montjuïc, aneu-vos allà i teniu voltes.
0: Que així ho puc veure jo, això ho puc veure jo, clar, sí, sí.
1: O aneu a donar voltes a la Ciutadella, però no aneu aquí al centre de la ciutat a tocar els nassos, no sé quantes línies d'autobús. Per exemple, ahir, el B23, sí, que puja per Independència, sí, pujava per passeig Sant Joan. 10 bueno, carrers de diferència.
0: Bueno, qui puja
1: per a 10 aquí, carrers. Els veïns que haguessin d'agafar l'autobús pensarien este és es un mundo de locos.
0: Quin tour s'ha de donar per anar fins allà? Pues efectivament, efectivament. Sí, sí. Doncs, en fi, això s'estudiarà...
1: Que vagin pedalejant.
0: Això s'estudiarà la història, de dir què passava, sí, que hi feien tants esdeveniments al centre de la ciutat. Però avui ens toca parlar d'altres moments de la història.
1: Doncs fixa-t'hi, en aquests macroevents, en aquestes grans reunions, per exemple, quan va venir el papa fa un mes i pico, o sí, aquests dies que tenim el Tour de França, clar, tots quan veiem el Tour de França per la tele, i quan hi ha això, el reavituallamiento. Allà sí, veus tots els ciclistes allà menjant, agafant l'ampolla d'aigua, tirant l'ampolla d'aigua. Es genera molta brossa.
0: Sí.
1: I quan va venir el papa es va generar moltíssima brossa al meu barri, clar. Tu imagina't que de sobte tinguéssim un Vesuvio aquí al costat,
0: sí,
1: Déu no ho vulgui, i que de sobte hagués tingut una erupció i Barcelona s'hagués enterrada en aquell moment concret.
0: Ostres.
1: Amb 4, 5, 8 metres de lava, de la pili i de tot tipus de restes volcàniques. I que els arqueòlegs de dintre de, no sé, 200 anys...
0: Haguessin dit, era una gent molt bruta.
1: Sí. Haguessin dit, anem a investigar. I en lloc d'investigar els edificis, sí, que és l'habitual, les sí, restes d'edificis, imagina't que decideixes investigar no només restes d'edificis, runes, sinó també la brossa.
0: Que bo.
1: I dius, tu, coi, aquí hi ha molt material. Clar, aquí també podem investigar moltíssim.
0: Home, podríem saber què menjaven, què consumien,
1: què menjaven, com es vestien, com era el seu oci, com s'entretenien. Doncs imagina't que això, si ho portem dintre de 200 anys, anem a fer una miqueta més a prop, d'una manera no tan dràstica, amb una erupció volcànica, però imagina't que de sobte comencem aquí a investigar sobre restes de fa 85-90 anys. Què ha recibit l'Espanyola? Perquè, clar, l'arqueologia no només és arqueologia del món antic, que és la idea que tenim tots al cap, també una arqueologia, diguéssim, d'àmbit contemporani. Una arqueologia que justament fa això, descobrir, desenterrar runes d'edificis, però també brossa,

Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló. The French are glad to die for love.

0: Però això, Víctor, també ha passat sempre aquí. Mira, aquí, des dels principis de TV3 es va fer un programa que es deia La Casa dels Famosos. I no era per conèixer la famosa, que també se li feia una entrevista, sinó perquè era allò que ens feia il·lusió veure en les cases cares, no? I com també passa amb els programes de reformes dels germans Bessons. No van a arreglar un alicatado. No,
1: van a quedar-se el salón de com vive X.
0: Home, con una isla en la cocina. Jo una isla sabia, pues això, Mallorca, Menorca, no, una isla en la cocina és allò, un moble on tenen... Bueno, pues tot això ho veus, a dir...
1: O la primera pàgina de Lola, que no me lo estás diciendo, que és com un clàssic.
0: Sí, totalment.
1: El primer reportatge de Lola és Vemos la casa de Pepita de los Palotes, desconocida, hija de una farmacéutica famosa, y el vizconde de lo que sea... que tienen una esta en Vaduz, en Suiza, pues sí, así, sí. Es algo pues así.
0: Sí.

0: I m'imagino, Víctor, que aquí hi ha molt debat a tenir en compte. A veure, per on comencem?
1: Pues vamos a hacer las preguntitas de rigor, y es que nos narcotizamos con estas series que cubren nuestras ansias, como el que se pone unas gafas de realidad virtual.
0: Mm-hmm. És com un balcó, no? Com una finestra, sí, que fa el nostre pis petit més gran, no?
1: Mientras miras para adelante no miras para abajo.
0: Sí, exactament, sí, sí.
1: ¿Qué es lo que nos atrae de las desventuras de estos ricos?
0: Mm-hmm.
1: O miramos las series estas como el que ve en catálogo de Casa y Jardín.
0: Una mica sí.
1: Vale, o básicamente es el modelo aspiracional que existía en la publicidad pasado a la ficción.
0: Wow.
1: Y la última pregunta, quizá más profunda, ¿por qué somos tan tontos?
0: Aquesta és la pregunta més clau que ens hem de fer. A veure, lo que, no ho sé, trec una hipòtesi sobre el que deies de què és el que ens atrau, no?, de les desventures dels rics. Possiblement hi hagi una part, almenys, que sigui dir, mira, però ells també tenen problemes. Saps? Com ho vam dir?
1: Sí,
0: a mi em va malament, però escolta, el dinero tampoco debe dar tanto la felicidad.
1: El dinero no da la felicidad.
0: Però tampoco lo quita, eh? Però bueno, vull dir que és evident que això, no?
1: Buscar, ayuda, mira, con charla.
0: Mal de muchos, eh? Doncs és això, veure que ells tampoc no són tan feliços o tenen altres preocupacions que així...
1: Però ellos siempre hay asesinatos en sus urbanizaciones, desde mujeres desesperadas.
0: Això és veritat, eh? Sempre hi ha d'haver alguna cosa, eh? Però bueno...
1: Eso es lo que decían de Élite. Sí, de Élite, que claro. Decían, oye, dices una serie realista. ¿Dónde fue el asesinato en tu instituto?
0: Totalment. Bueno, i a part, aquests cossos espectaculars i tothom així, no? Però bueno, que sempre ens ha tret... I això no vol dir que totes les, per exemple, les novel·les siguin així, però fixa't que, per exemple, els Estats Units són més com, jo què sé, Dinastia, Santa Bàrbara, Melrose Place, Falcon Crest, totes no tenien un viñedo petitó, no. Tenia els Falconetti, tenien pasta.
1: El Valle de Tuscany.
0: Clar, clar. Per tant, tenien pasta. En canvi, els britànics, per exemple, amb un EastEnders, no?, gent del barri, doncs sí que tracta més la gent del carrer, no? És curiós, no, això?
1: Però a la gente le gusta ahora menos eso.
0: És veritat.
1: La gente no quiere ver estrecheces, no quiere ver teteras en casas húmedas.
0: Totalment.
1: No vol veure... Ei, mame, no quiere.
0: No vol paper pintat, a les parets.
1: Quiere ver una serie como el que se está poniendo dos lonchas de pepino en los ojos.
0: Sí, totalmente.
1: Diciendo, como Nicole Kidman se está echando la loncha de pepino, hay que ver Nicole Kidman, qué guapa está.
0: Porque oye, pero un pepino que...
1: ¿Quién no quiere ver el deseo sexual en esa pareja que viene del spa?
0: Sí, sí,
1: y tú vienes de coger la línea 5.
0: Sí, efectivament. Que bueno, que vens xop igual, eh? Perquè has suat allà dins d'aquell metro que hi havia gent.
1: Ja, però te vas a la piscina climatitzada, donde hay 345 escenes.
0: Ja, clar. No, és que s'ha d'explotar això, no? Les localitzacions, no, ja ho entenc.
1: Claro, perquè tu vas a l'Héroe Merlín i dicen, bueno, esta silla me cabe en la terraza que yo tengo. Y entonces tú te pones la serie y caben tres cheslong en ese jardín.
0: Sí. I no es coneixen mai aquests cheslongs, perquè estan a llocs diferents, no? Tu aquí, si fiques les cadires, ja no pots sortir tu, no? Clar, és una mica això.
1: Una cheslong donde siempre hay gente delgada, que ese es otro tema.
0: Això és un altre tema, sí.
1: Claro, ¿los ricos no engordan?
0: Bueno,
1: tantes gambes?
0: Es poden pagar les operacions, no? Potser, no sé, és que clar, és que al final és una mica això també, eh?
1: Sí, pero mira, pero hay una parte, como decía la primera pregunta, de narcotización.
0: Sí.
1: Realmente, quiero decir, la clase media está siendo golpeada duramente.
0: Però això, Víctor, també ha passat, o sigui, el cinema dels 80 també era això, és a dir, i de finals dels 70, és a dir, un cinema de dir vides fantàstiques, és a dir, emocions desbordants, perquè et donava com una esperança, et podia dir, ostres, qualsevol dia jo puc viure una vida així quan tinc, una vida de merda, és a dir que
1: no
0: necessàriament amb coses riques, però sí amb vivències molt espectaculars quan sabies que no la tindries, no? El propi Star Wars sempre ha dit al George Lucas que era un cant a l'esperança, de que pugui haver un món millor perquè no el tens. O sigui que... en el fons és això, no? El cinema dels 80 són aventures perquè no les tens, les aventures, no? I clar, sempre desitgem que ens passi alguna cosa millor, no? Que estigui molt a prop, aquell viure millor, no? Aquell èxit, no? D'alguna manera. I els diners semblen èxit, no?
1: Sí, i luego el dinero también permitía en el caso de estas series que tú estás comentando y series más modernas, como digamos, voy a ponerme un poco cursi, alternativas del deseo.
0: Sí, decir, sí, señor.
1: Mientras nosotros estábamos viendo el mariquita de la tele, en Falcon Crest estaba el hijo saliendo del armario, o en Dinastía. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y entonces, o de repente a alguien le gustaba, yo qué sé, se enamoraba de su camarero chino, ¿no? O había como una relación ilícita, ¿no? Porque se permitían que aquellos señores, como eran ricos y las consecuencias de sus malas decisiones, digamos, la gente vivía las malas decisiones a través de esos personajes ricos, porque sabías que las consecuencias eran menores y de alguna manera era un adelanto del mundo de los ricos como la gente que prueba antes las cosas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es totalmente...
1: Que vive totalmente antes las cosas y luego ya llega a tu barrio.
0: Sí, sí, sí. No, i també, fins i tot, el fet de que les injustícies és com que es justifiquen més, no? El fet de dir, ah, bueno, clar, com que ells són rics, pues tenen les millors feines, o tenen enxufes, o tenen el que sigui, i jo no les tinc perquè no sóc ric, no? També t'ajuda a justificar-te, no?, en la teva misèria, diguem.
1: Claro, y tú y yo, que conocemos gente que tiene piscinas, ¿cuántas piscinas no están al modo de un plató de televisión? ¿Cuántas mesas de jardín no se parecen a las mesas de jardín que hemos visto en Falcon Crest?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vale, y es que también configuran realidades. Vale, es decir, a mí me gustaría ser Ángela Channing.
0: Claro, claro, claro.
1: Como no soy Ángela Channing, por lo menos quiero tener un jardín como el de Ángela Channing, igual que quería tener el pelo igual que Jennifer Aniston.
0: Sí, señor. Sí, señor. Ni que sigui a escala, ¿no? A escala 1-3, ¿no? Ni que sea.
1: A escala cara fea de Jennifer Aniston.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. Totalment. És molt interessant i realment dona moltes interpretacions de com vivim el món. Veurem cap on canvia, eh? Jo no sé si això serà sempre així, perquè també és el que diem de qui és que està veient aquestes sèries, no? I potser qui no les veu és qui canviarà el món, eh? Per tant...
1: Sí, segurament introduciremos la vulgaridad.
0: És molt possible. És molt possible que sí.
1: Jo crec que és la siguiente revolució és la de la vulgaridad.
0: El culte a la ignorància, eh? També és...
1: Jo diria la vulgaridad.
0: Sí, sí, aquestes dues coses...
1: I en vez de col, pues te darán bròcoli.
0: Pues vinga, anem una mica amb les cançonetes que hagin tingut versions, que això sempre ens agrada i que el Víctor sempre ens porta. A veure, quina és l'original, Víctor, en aquesta
1: pues
0: ocasió?
1: Pues mira, yo procuro olvidarme de las canciones, pero aquí no voy a hacerlo. Aquí la canción será Procuro Olvidarte.
0: Ah.
1: Y entonces la original es de Manuel Alejandro y Ana Magdalena, que era su segunda esposa, que la cantó originalmente un cantante nicaragüense llamado Hernaldo Zúñiga.
2: ¿Y tú? Porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo.

0: ¿Qué hacemos?
1: Són dues formes diferents de susurrar, eh? I el resultat és totalment diferent.
2: Sí, jo li echo encara que me separa les síl·labes.
1: Sí, sí.
2: No sé, una
1: sí.
2: manera de cantar un poco que me
1: sí. resulta una cosa un poco... és que sigui, pugui ser...
2: Mira que canta bien, eh, Aitana.
1: Per això t'ho dic, que em sap més greu perquè ella sí pot cantar bé, no? I això és amb desgana. I susurrar es pot fer vocalitzant més totalment, sí, sí.
2: Bueno,
1: sí.
2: juntando las sílabas.
1: Sí, como... sí, sí.
2: Pero
1: sí.
2: bueno, vámonos con una versión flamenca, venga. Venga, vamos.
1: Vámonos.
2: Alegría.

0: que no sabes quién es.
1: Doncs no, a veure. A veure on sona, però ara no l'associo.
0: Falete.
1: Ostres, imagina't. Que sentida, el que diem, no? Que les lletres estiguin sentides, molt bé. Ens agrada, sí, sí.
0: I d'ahí passamos a Copla, Pastora Soler i Vanessa Martín en dueto cantando esta canción.

0: Vale.
1: Bueno, i home, és que clar, les altres estaven molt bé, però mira, jo aquí, ole, ole Rafael també.
0: No, no, si nadie le quita, però solo si esta versión es la mejor de la que...

0: Molt ben treballades les dues veus i com s'acoplen, eh? M'agrada. Molt bé, escolta, grans versions. Amb quina et quedes, Víctor?
1: Pues mira, yo creo que me quedo con Pastora Soler. Olé. Y Vanessa Martín.
0: Olé. Sens dubte. La que anem a dir artísticament és més acurada, no?
1: Me gusta la de Silvia Pérez Cruz, però...
0: És que és el que anava a dir. Jo em quedaria amb aquestes dues, perquè són diferents, però denoten una qualitat en els intèrprets i unes versions i una sensibilitat que dius ole, ole, ole. Jo normalment em quedaria amb Aitana sempre. En aquest cas no puc, ja em sap greu, però és que aquestes altres dues versions sí que són... Jo em quedaria amb Aitana escoltant aquestes dues versions. Quina és la...
1: La guinda musical.
0: La guinda musical que ens ha triat. Quina és la que ens ha triat en Víctor Ruiz Novel per aquesta...
1: Pues és el fabuloso zona. Josh Groban, sí. Que aquí en un musical llamado The Great Comet, que trata, es nada más que un intento de adaptar Guerra y Paz al musical, que tiene ya tarea esto.
0: Sí.
1: Pues salió de este musical.

0: is how I die. Ridiculed and laughed at, wearing clown shoes. Is this how I die? Furious and reckless, sick with booze. How did I live? I taste every wasted minute, every time I turned away.
1: Quant de talent que hi ha en el món de, dels musicals. Víctor, és sempre un plaer poder-te escoltar, poder generar aquests debats, escoltar aquestes cançons que ens il·luminen, que ens donen força i que ens fan reflexionar els temes que ens portes totes les setmanes aquí, i t'agraïm moltíssim que passis una setmana més i t'esperem ben aviat. Gràcies, Víctor.
2: Gràcies, besitos.
1: En Víctor Ruiz Novel, el nostre escriptor de capçalera.
0: Is this how I die? Pretending and preposterous. And dumb. How did I live? Was I kind enough and good enough? Did I love enough? Did I ever look up and see the moon?
3: A Onda Cero Catalunya, la música.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la música catalana.
6: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotografies, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions. A més, es tracta d'un pla que coincideix amb la celebració de l'any Ricard Vinyes.
5: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
6: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com captar la màgia del conte. L'entrada té un preu de 20 euros per adults, 15 per estudiants i sèniors, i és totalment gratuïta pels menors de 14 anys.
5: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
6: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Del 16 al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals. Entre els noms més destacats tenim la Yushu, Maya Sheffield i Pedro Maya, James Indigo o els Oslo Twins. L'abonament de dos dies té un cost de 50 euros, 25 pels menors de 25 anys, i les entrades de dia valen 35. També hi ha entrades per a sessions nocturnes a 15 euros i moltes activitats i concerts gratuïts.
5: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
6: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: de l'experiència
1: viscuda, l'experiència,
0: no?
1: De la impressió. És
0: Sí,
1: curiós, això,
0: exacte.
1: Eh? És curiós.
0: Sí, totalment. I res, bueno, quan em van trucar per dir-me que sí, vaig tardar uns dies en assimilar-ho, també per entendre que treballaríem amb persones que ja s'han convertit en mestres, no?, per mi. I ho parlàvem molt amb la Marta i l'Emma aquests dies, que al final aquesta obra s'està convertint en un... A part d'un pas de relleu generacional, també d'anar compartint entre generacions i d'anar aprenent els uns dels altres i d'anar creant una mica aquesta xarxa, no?
1: Que bo, que fantàstic això de tenir un record, no? Ens ha passat a tots, no? De tenir una obra, una pel·lícula, un llibre,
0: sí,
1: no? Que et canvia i que també amb el temps, doncs, pots haver anat girant, no? Una mica i al final és la sensació, i el teatre ha de ser això, no? La sensació del moment, no? D'estar gaudint d'allò que està passant allà i que és irrepetible, no? I que és únic encara que sigui el mateix text. I m'imagino que el anar redescobrint, no? Aquesta història i connectar-ho amb records passats ha de ser una experiència molt, molt gratificant, no?
0: Molt, molt. Sobretot per elles dues, ho anaven dient durant tot el procés d'assajos, perquè, clar, al final fa 19 anys, 20, que es va fer, no? I vulguis o no, l'onada de feminisme, el moment social i general on ens trobem ara no té res a veure, no?, amb fa 19 anys. Llavors, la lectura que també em fas d'aquest text, tot i no deixar de ser hilarant, una comèdia brutal i al final... bueno, fer una anàlisi d'una relació de parella, no? Vulguis o no, es llegeix superdiferent i crec que per això també és xulo recuperar-ho al cap de tants pocs, molts anys,
1: sí,
0: depèn de com tu miris,
1: bueno,
0: i anar-ho redescobrint, no?, des d'una nova lectura i, bueno, i alhora també veure que segueix funcionant. Això és el més guai de tot.
1: Que interessant. Ariadna, digues, digues.
2: Home, és que ara estic escoltant i penses que un tema com el que es toca ara potser no és tan xocant, és una parella, val? Una història d'amor, però una miqueta bueno, entre dones, però és que a part deixem la porta oberta per si hi ha alguna cosa més, no? Com poliamor, que potser ara és com més fàcil parlar-ho, però fa 20 anys enrere, dius, escolta, aquí algú va tenir una visió molt avançada, no?
0: Totalment, totalment. Jo crec que Mamet, sense voler-ho, o sigui, realment ell volia fer una anàlisi una mica, no?, de les normes socials dins d'una parella i ho va posar al final del segle XIX i jo crec que ell ni s'esperava la vigència que això podria tenir al cap de tants anys, no?, i de cap on anirien una mica també les estructures de parella i de quines portes s'obririen. I és fort perquè, clar, fa 20 anys jo crec que s'al·lucinava a tots nivells, vull dir que crec que era fortíssim ja també veure una parella de dues dones a sobre l'escenari. Ara això ja no ens xoca tant, però igualment ho dèiem, no?, que en el seu moment els riures eren riures com més de... no sé com dir-ho, com més genuïns, de pudor, i ara és de quines barbaritats, no? Llavors també és... Bueno, és fort també com el punt còmic i segueix sent, però també evoluciona, no?, amb els anys.
1: Que interessant. I la reacció amb el públic, deies, no? Aquestes reaccions també deuen ser interessants. Les comenteu, no? Imagino, també després, a dir, mira, aquí els hi ha interessat més, aquí mira quines cares posaven, no?
0: Sí, també, clar. A veure, tot just estem començant funcions i ens espera tot una bona tongada, però sí que és fort que quan fas una comèdia, quan fas un drama, una tragèdia, també, perquè al final, per això fem teatre, no? Perquè el públic està en el directe i ho vius conjuntament. Però en una comèdia encara marca més, no? Perquè dius, ostres, ja a la primera mitja hora dius, avui crec que no han acabat d'entrar en el rotllo. Saps?
1: Ai, avui que patirem, avui que se'ns farà llarg,
0: que només que hi hagi una persona que li fa molta gràcia i comença a riure tot, la gent també s'assuma, no?
1: Sí, vull dir
0: que crec que cada dia és diferent i això també és superbonic de veure en la platea.
1: Totalment. Digues,
2: Ariadna. Sí. A més, fa relativament poc que s'ha estrenat, val? Però estaran fins a l'1 de desembre. I jo vull ja avisar als oients que si volen anar a veure-la, que recomano que hi vagin, òbviament, és que s'han d'espavilar, tot i que estigui fins a l'1 de desembre, és que ja hi ha molts dies que estan esgotades aquestes entrades.
0: Sí.
2: I suposo que el secret és també que toquen, no?, qüestions actuals, tot i que sigui un tema... com que ja fa temps que es va escriure i es va però escolta, això que ja estigui entrades esgotades durant molts dies,
0: fortíssim.
2: No sé si tu o algú de l'equip van mirant cada dos per tres les entrades de la web de Villarroel.
0: Bueno, ho anem mirant des de l'al·lucinació també, de dir, sí, sí, és real, eh? És real, està passant. També jo crec que la gent li atrau moltíssim veure sobretot dues grans actrius com són la Vilarasau i la Marco en un escenari durant una hora i

0: mitja llarga, pim pam, pim pam, pim pam, saps? I això és un gustasso increïble. Jo realment us ho recomano, ja no tant per l'obra perquè riureu i tal, sinó també per veure dues grans, grans actrius del panorama català com estan allà desafiant-se constantment.
1: Que fantàstic.
2: Bueno, en veritat són tres grans
1: sí.
2: actrius.
1: Sí, anava a dir, però ella és, prudent, eh?
2: Sí, però sí, el però... que fa gràcia és que la Imma fa de el que feia la Marta Marco.
0: Exacte.
2: La Marta fa el que feia d'Emma. Llavors és com, bueno, aquests personatges que van canviant en el paper de l'actriu, però que no sé si també... a la Marta, per exemple, li ha de fer gràcia doncs, que la Emma ara sigui qui sigui, qui faci el paper d'ella, o que se'n recordi dels teus diàlegs, aquestes coses, no?
0: Total, totalment. Sí, hem estat tot el procés de ser-ho també dient, escolta, Marta, tu te'n recordaves aquí què feies? Clar, fa 19 anys, vull dir, no ens en recordàvem, i a més hem començat molt de zero amb una nova sala, una nova producció, no? Però, però sí que hi ha ressonàncies i és molt bonic, també, elles, al principi, no?, d'assajar, també deien, anem a intentar fer alguna cosa nou, perquè ja es va fer com es va fer, llavors la idea no és tornar-ho igual. I hi ha molta gent que té molt bon record i que es quedin amb aquell record. Ara, exacte. Els que vinguin, que vegin una mica, bueno, el llegat d'això, però que vegin un espectacle nou i d'una manera nova i diferent.
1: Sempre ha d'haver el context del moment, no? de quan es fa, perquè per ajudar també el públic a entendre-ho i per entendre el per què es fa d'aquella manera, no?
0: Clar, totalment, totalment. I al final, jo crec que si s'ha rescatat és perquè encara té coses a dir aquest espectacle i perquè... Bueno, i perquè elles tenien ganes de retrobar-se i de fer un homenatge també a l'Anna Elisaran, no? I el que va significar pel teatre català. I a mi, bueno, jo és veritat que he estat més com a quasi espectadora d'aquest projecte, no? Perquè va néixer d'elles dues i del mestre, el director, i realment que em deixessin formar part d'això per mi ha sigut una passada i em sento superagraïda i estic supercontenta. I veure com elles s'emocionen cada dia abans de començar pensant en què ha significat per elles aquest projecte és superbonic de veure.
1: Ariadna.
2: El matrimoni de Boston és una obra de David Mamet que explora les normes socials amb humor i intel·ligència, la veritat. I no sé com descriuries tu el teu personatge, no? Quins aspectes de la seva personalitat t'han resultat més interessants a l'hora de treballar?
0: Mira, el meu personatge m'agrada perquè és molt genuïna, és molt real, no sé com dir-ho, vull dir que no hi ha molta construcció, ella no és conscient que en societat has d'interpretar un rol determinat, no? Llavors ella representa que ve de poble i tota ingènua i tota innocent i tota pura, de cop es troba a casa de la seva, jefa, diguem, per dir-ho d'alguna manera, amb un marrón, i llavors ella fa el que pot i té experiències per primer cop a la vida, i crec que amb això va aprenent que dins la societat, i ella és una mica pícara també, no? Vull dir que va aprenent a través de veure-les a elles, el comportament, i va dient, vale. I vull dir que crec que té més d'un color aquest personatge i veure-la evolucionar també durant tota l'obra i pobra que va super atrafegada tota l'hora 40 que dura l'espectacle és super divertit i crec que dona també una frescor a l'espectacle perquè al final... un mano a mano, no? Dos personatges tiqui-tac, al final pot fer una mica de panxa, no? I que hi hagi un tercer que vagi donant allà aire fresc i dinamisme, crec que la gent ho agraeix molt i jo m'ho passo increïble fent.
1: Que bé, quant de teatre i Ariadna, explica'ns perquè sí, clar, la Emma el teatre, diguem-ne, que no li és aliè, no? Diguem.
2: Home, no, ella deia que, que quan va anar a veure amb 10 anys aquesta obra de teatre va ser, en plan, em va marcar, però jo crec que també per gens, per tema familiar també ha marcat moltíssim aquest cognom, perquè clar, això ja et venia una miqueta de família que suposo que també haurà influenciat, no, en que t'atrapés al món del teatre.
0: Totalment, totalment. Jo sempre ho dic, jo si el meu pare no fos l'actor que és, jo no sé a què m'hagués dedicat, no ho sé, perquè al final crec que m'ha marcat de manera clara i directa. Però sí que és veritat que he tingut la sort de poder anar a veure moltes obres, molts espectacles. Òbviament el matrimoni és un d'ells, però mil que vaig anar a veure també del meu pare també em van fer dir, vale, això és el que jo vull fer, és que s'ho estan passant increïble, estan encarnant altres persones, jo flipava quan anava. I sí, òbviament, vull dir que ho porto a la sang, no ho sé, però que ha format part de la meva vida, sí, sens dubte.
1: I és que això el que demostra és que la cultura crida la cultura, és a dir, ja no només perquè familiarment doncs s'hi dediquessin, sinó que una família que, per exemple, doncs hagi anat molt al teatre, doncs això fomentarà que l'entenguin fins i tot millor, no?
0: Sí,

0: Sobretot ni que sí, que tinguin interès
1: Sí.
0: d'anar o que vegin també com d'important és la cultura, no?
1: Sí.
0: En el nostre dia a dia i en la nostra vida i en general. No vol dir que tothom s'hi hagi de dedicar, perquè al final
1: No.
0: necessitem gent per tot,
1: Sí.
0: però sí que crec que és un bé essencial, no? Que és supernecessari i vamos, que ens afecta directament al nostre dia a dia.
1: Totalment. Ariadna, recorda'ns com podem fer-ho, fins quan tenim les sessions i totes aquestes coses.
2: Exacte. És una mica complicat d'entendre, no? Però vull dir que ens necessita paper i boli si realment vols saber dies i hores, eh? Perquè,
1: vinga,
2: mira, estan fins a l'1 de desembre. I estan de dimecres a diumenge.
0: En realitat, perdoneu, estem fins al 15, el que passa que no s'han obert encara les últimes,
1: molt bé,
0: les últimes entrades.
1: Això és una exclusiva
0: però
1: que estem tenint en
0: sí,
1: aquest moment. Però
0: digues
1: que és a l'1, digues que és a l'1, que així la gent s'espavila més.
2: Si la gent també. Les entrades, que sàpiga que a la web de la Villarroel està fins a l'1 de desembre.
0: Exacte.
2: El que es pot comprar, llavors, fins aleshores, és de dimecres a diumenge, però dijous i dissabte, crec que és la doble sessió, 5:30 i 8, ho estic dient bé?
0: Exacte.
2: Divendres a les 8 i diumenge a les 5:30. És a dir, tens molts horaris per poder allò fer-te el croquis perquè et vagi bé algun dia.
1: Molta opció. Doncs això, que es vagin movent, que en cas que si que potser podeu trobar més d'allò, però si ja ho teniu assegurat abans de l'1 de desembre, tot això que ja teniu, i llavors ho podeu recomanar a més gent, que llavors serà la que compraran aquestes entrades que faran fins al 15. Doncs moltíssimes gràcies, Emma, per haver passat pel programa, que sigui...
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que segueixi sent un èxit, i fins la propera.
0: Esperem.
1: Que vagi
0: fins la
1: molt
0: propera,
1: bé.
0: Gràcies. Molt
1: bé.
0: Adéu.
1: Adéu. Doncs escolta, Ariadna, fantàstica aquesta proposta, quin goig el poder veure gent que gaudeix, que entén el teatre i que el pot transmetre, per això, perquè tota la... necessitem aquesta cultura i, a més, un esdeveniment, un lloc on encara doncs, el mòbil s'ha de deixar a part, que podem posar tots els sentits a allò que està passant a escena perquè és irrepetible. Sí. Doncs, Ariadna, gràcies per passar una setmana més pel programa i t'esperem ben aviat amb més gent fantàstica, que tu ho ets,
2: oh,
1: però si ens portes més gent, doncs ja tot això que tenim fins la propera.
2: I tant que sí. Doncs vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Congresos con Villarejo. No es, sin embargo, proporcionado, según Pedraz, acceder al móvil de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, de quien dice que su papel sería de cómplice de la organización criminal.
1: Y un par de apuntes en Crónica Internacional. Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de una persona y de al menos 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de una serie de bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad de Zaporilla, en el suroeste de Ucrania. Y Venezuela sumó ayer otros 219 muertos para llegar a al menos 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740. Es todo, volvemos con más noticias a las 6.
2: Onda Cero Cataluña.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
5: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe a la ciutat. Com cada divendres descobrim un nou secret de Barcelona, per fer-ho ja tenim aquí a l'estudi en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Sí?
6: Algú, però
5: avui.
6: Bueno.
5: Porta'm bon algun lloc fresquet avui, sisplau.
6: No ho sé,
5: No?
6: No ho sé.
5: Ostres. A veure, on
6: perquè
5: anem?
6: Perquè ens aniem al terrat de la Pedrera. I anar allà...
5: Podem anar cap a les 8, les 9 del vespre?
6: Sí.
5: Mira, més avui és divendres, no fan els concerts de la Pedrera, allà?
6: Sí, però no sé si amb motiu dels concerts podrem anar i veure el que vull ensenyar.
5: Ah, vale, vale. Hem d'anar a una hora concreta,
6: no,
5: vale.
6: Bueno, no sé.
5: Què hem de veure allà?
6: Pues...
5: Han anat a molta... Ja la Pedrera una, per si.
6: Però bueno, una reixa de galliner.
5: A veure, em portes a la Pedrera per veure una reixa de galliner quan tens les sortides de fum, la Pedrera en si...
6: Protegida, eh?
5: Protegida
6: la reixa de galliner.
5: La reixa de galliner.
6: Bueno, anem a remuntar-nos a principis del segle XX, quan el Gaudí estava dirigint l'obra aquella. Clar, imagina't a dalt, hi ha tots aquells patis interiors, que, home, si un cau, doncs es fa mal.
5: Doncs sí.
6: Aleshores, la propietat de l'edifici insistia en Gaudí en que s'havia de posar una protecció. I el Gaudí es deia que no. Perquè deia, a la muntanya tampoc hi ha proteccions. Tenia aquesta manera de pensar.
5: Una excusa em sembla fluixeta,
6: Aleshores, diguem que ell va començar a fer alguna prova i alguna foto, un trosset, però no estaven convençuts. Bueno, i van anar incrementant-se les disparitats de criteris entre la propietat i ell. De manera que el 1911 va dir, aquí us quedeu, i se'n va anar. Sense haver posat protecció en els patis.
5: Com era,
6: I aleshores la família el que va fer va decidir posar una reixa que és la que hi ha actualment, que és una reixa típica de galliner. Típica de galliner.
5: I no l'han canviat,
6: D'aquestes que es compren a la ferreteria i poses en allà. Bueno, l'any següent, el 1912, Gaudí va finalment certificar, tot i que ja no estava en l'obra, va certificar l'obra sencera de la Pedrera. Entre elles va certificar la valla que havien posat de galliner.
5: La reixa aquesta.
6: Total, que en el moment, en els anys 60, en què es va declarar patrimoni de no sé què i tal, doncs a partir d'aquell moment no es pot tocar la reixa.
5: Clar.
6: Està protegida. I aleshores, malgrat algú sempre ha pensat, home, hauríem de dignificar una mica aquesta protecció, no hi ha hagut manera. Ha estat impossible.
5: Clar, i no sé fins a quin punt és segura del tot.
6: Bueno, és segura, en principi no sabem ningú que hagi caigut. A no ser que anem tu i jo allà amb unes alicates i anem tallant i anem fent, però...
5: Que no ho farem.
6: Això no ha passat, de moment, amb el qual sí, protegeix. El que passa és que diu, potser, la majestuositat de l'espai... També és cert que en el moment en què es posa la valla, era en principis del segle XX, el terrat no era molt freqüentat. Era freqüentat per estendre la roba als veïns, però no tenia l'ús que té actualment amb els...

0: familia. Uh-huh. Es, si ves los vídeos, verás que no es, o sea, ellos van vestidos y llevan la máscara puesta en la cara. Y no se la cambian en ningún momento. Entonces, todo lo que comunican es sin palabras, con gestos, y la máscara sigue siendo la misma. O sea, no hay gestualidad.
1: Uf, qué complicado.
0: Es muy complicado, pero me han dicho que es brutal. Uh-huh. Brutal. Lo único malo es que no son muy baratas las entradas. Ahí lo dejo. Pero hay un, había un bono de 3 espectáculos. Si lo llego a saber, lo hubiera dicho antes para poder aprovecharlo más. Pero yo voy a ir a ver Forever porque, ya te digo, el año pasado me quedé con muchas ganas. Uh-huh. Y, bueno, saltamos a La Brosa, que presentan el día 13, del día 13 al 22 de julio, un espectáculo que se llama Quilla. Está dirigido por Marc Cartañá. Y bueno, te coloco en la situación de la obra. También es en La Brosa. Lo que te he contado antes de que me pasó con las personas que se fueron, uh-huh, fue en La Brosa. El espectáculo estuvo muy bien, pero repito, leer de qué va. Porque en este caso es la historia de Pera, que se sitúa en la noche de fin de año, en su casa, cuidando a su madre enferma y teniendo una conversación con el único amigo que tiene, que es por videoconferencia. La noche de fin de año, todos sabemos o hemos pasado por esta situación de que tiene un componente algo místico de, sí, como todo lo que dejamos atrás y todo lo que viene, ¿no? Uh-huh. Pues el viaje que se pega el protagonista de esta obra en esta situación nos habla sobre todo de su soledad y de sus miedos. Uh-huh. Y de cómo afronta esa noche de fin de año, eso, cuidando a su madre enferma y con este amigo. Se usan mecanismos del cine de terror, del ilusionismo. Yo he visto un vídeo y, mira, no tenía planeado ir porque tengo la agenda hiper llena, pero me he buscado hueco. Porque creo que puede ser muy interesante. Vale.
1: No, el tema tiene muy buena pinta.
0: Y quiero acabar con una cosita que es, vamos, para venirnos un poquito arriba.
1: Venga.
0: Tanto, bueno, te iba a decir, no tanto drama, pero esto también puede verse como un drama. Los Voluble presentan un espectáculo que se llama Democracia Local el miércoles 22 de julio. Nada, solo tienen un pase a las 8 de la tarde en la capilla del Magma. Ellos pinchan música, uh-huh, y presentan una coreografía que está formada por Juan Luis Matilla, Laura Morales, Teresa Garzón y Paula Quintana. Este acto forma parte de los actos de conmemoración de España en Libertad, los 50 años de la muerte de Franco. Y va sobre eso, es un espectáculo multidisciplinar que mezcla música en directo, electrónica, danza, proyecciones, y repasan de una manera muy festiva, pero con toques de humor, de ironía, los 50 años que hemos pasado en España desde la muerte del dictador a nuestros días. Pero es eso, es una fiesta, pero tú ves viendo, me acuerdo porque hicieron algo parecido hace muchos años, vas viendo las imágenes y te van haciendo clic. Y bueno, es que han pasado muchas cosas en España en estos 50 años. Entonces,
1: pues ha cambiado mucho nuestro país.
0: Sí, son 40 minutitos que hacen un resumen y te lo meten bien metido para que lo disfrutes, pero lo reflexiones al mismo tiempo. Y yo creo que lo único malo de esto de Los Volubles es que coincide con lo de la venidera de No.
1: Ay.
0: O sea que hay que elegir o correr, una de dos.
1: Pues tendremos que elegir entre estas dos obras y entre todas las propuestas que nos has traído hoy, que han sido muy variadas y muy interesantes.
0: No recomiendo correr, ¿eh?
1: No. No sería el momento.
0: No.
1: Edu Jiménez, te espero de aquí 15 días, que sea la última sección de la
0: Exacto.
1: temporada. A ver qué planes nos
0: traes. A ver
1: traes.
0: Si llegamos vivos con este calor.
1: Sí, te espero aquí 15 días, que vaya bien.
2: Estás escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
3: Els sonidos de la Clàudia.
1: Amb la Clàudia Moreno. Què, Clàudia? Nerviosa? Preparada?
4: Sí, jo crec que he escollit bé.
1: A mi m'han dit que no, però bueno. Que ho has posat molt difícil, que no encertarem ni una.
5: Ui, malament, eh?
4: Mínim ja. Una.
1: Home, per dignitat encara que sigui, no?
4: Va, doncs comencem amb la sèrie.
1: A veure, mare meva.
6: Que és la Messias.
5: Ostres.
1: La Messias? És una sèrie, eh?
6: Una sèrie. La Messias és una sèrie.
4: Sí. No vull fer ni contacte visual.
1: Anava a dir una altra. Outlander és o... Outlander és?
6: Ah, jo és que no l'he vist. Aviam, pots tornar-hi?
1: Here I am.
6: Pascal.
1: No sé, m'ha vingut al cap aquesta, però fa molt de temps que l'haig mirat, i com que sempre passo... La Messias no l'he vist, amb la qual cosa no...
6: No, sí, jo tampoc, però he vist algun fragment, però m'aboca molt allò del tema de...
4: Però una pista.
1: Sí. Hi ha una pista d'algú...
6: Que passa, les pistes resten punts, clar.
1: No li diguis, que ja no ho sap. Vinga, va, una pista.
4: És espanyola.
1: És espanyola, així que el Blanyor no és. Espanyola. I és actual?
4: Què considerem actual?
5: No serà...
1: Els últims...
5: No serà la... 3,
6: els últims 5 anys.
5: Va, jo vull mullar-me, a veure si és la monja aquesta guerrera o...
1: No? Què és la monja
4: guerrera?
5: Hòstia, hi havia una sèrie, que era la monja guerrera. Ostres.
4: No, no és aquesta.
1: La monja... Tu veus a la Clàudia en una sèrie la de la monja guerrera?
5: Que sí.
1: Espanyola. Vale. Deu ser alguna d'aquestes de la
4: Lídia. I surten bastant famosa.
1: Sí, bueno...
6: Jo és que m'he quedat amb la branca de la Messias i d'allà no...
1: Aquesta és espanyola.
6: No me suelto, eh? Sí, pues sí, de los Javis.
1: Doncs si no tenim res més, digues aquesta, per dir alguna cosa, per no deixar-ho com a mínim en
6: respost. Abans que la monja guerrera, ja apostaria per la Messias.
1: Monja guerrera descartada.
5: No sé, ja no passaré, ja no passaré.
6: Com que no l'he vist, és intuïció, no sé d'on...
1: És que no l'he vist.
6: Però, ja.
1: Sí.
6: Ja,
1: ritmo, ja, ritmo,
6: ja,
1: ritmo.
6: Ja, arribem, ja.
1: Ens tirem a la piscina, perquè és que no tinc ni temps.
4: Vinga, resposta final.
6: La Messias.
4: No.
6: No.
1: És alguna d'aquestes rotllo Coronado? I...
4: No, és Vis a Vis.
1: Aquesta és Vis a Vis?
6: Sí.
1: Però si jo he vist Vis a Vis i...
4: És aquesta.
1: Clar, fa molts anys que l'he vist, però...
6: Na Joan Imri, aquí... no?
1: Sí, sí, boníssima.
4: Joan Imri, Alba Flores, Magí Cibantes...
1: Boníssima, boníssima aquesta sèrie. Sí, sí, m'hem passat sencera. Clar, és veritat que jo passo les intros sempre.
4: Pues no s'han de passar.
1: No s'han de passar.
5: Ja en són dos.
4: Aquesta cançó es diu Agnus Dei, que significa Cordero de Dios, i és de la Cecília Krull, que és la que també fa la cançó de La Casa de Papel.
1: Ah, sí?
4: Sí, la de My Life is Going On. I re, el títol jo crec que es pot relacionar bastant.
1: És veritat
4: bastant.
1: Que té molt semblança a La Casa de Papel, amb aquest...
4: És que també el guionista de Vis a Vis és el mateix, l'Alex Pina.
1: Quina ràbia, perquè és una sèrie que hem vist.
6: I aquesta era la que la seva mare l'havia encertat,
1: sí. Bueno, perquè la deu...
4: Me la va recomanar la meva mare.
1: I l'heu acabat de veure fa poc, clar. Jo és que no la tinc tan fresca, aquesta. Fa molts anys que l'he vist.
6: Molt bé, 0-1. Genial.
1: Mira que era fàcil, però
4: almenys, no l'heu encertat, però em quedo tranquil·la que almenys la coneixíeu.
1: Home.
6: Sí, home.
1: Fins aquí arribem.
6: Sí, sí.
4: Bueno, provem a veure si amb la pel·li...
1: Que és la difícil, que no ha encertat la seva mare. O sigui, imagina't com anirem, tu.
6: Pinta drama.
1: Jo que no miro pel·lis,
4: no l'he encertat, però quan li he dit, és aquesta, ha dit... Ah,
1: ha fet com nosaltres amb Vis a Vis, no?
5: Jo crec que nosaltres,
6: jo me'n sumo uns...
1: Farem un 0 de 0.
6: Primers i últims soniditos de la Clàudia.
1: També és veritat, Clàudia, vull dir, si tens temps de canviar algun... Així sobre la marxa,
4: no,
1: perquè
4: no,
1: potser no.
4: No
1: segueixes tu la setmana que ve fent aquesta secció.
4: Però jo ho posaré més fàcil. Vinga, va, anem amb la peli.
1: Em sona avellana, però la live action d'avellana encara no ha sortit, i aquesta no...
5: A mi em sona...
4: Vas ben encaminada. No.
6: És d'animació?
5: A mi em sona...
6: Bueno,
5: però... El Rei León o què?
1: No. Em sona més a Diana, més a rotllo Hawaii, no sé, Lilo i Stitch.
4: És Lilo i Stitch. Hawaiian Roller Coaster Ride.
1: La live action de Lilo i Stitch?
4: Bueno, aquesta està a les dues. Està a les dues.
1: No l'he vist, Ha estat per... Que has dit que anàvem ben a caminar, doncs Hawaii, doncs l'única que em venia era...
4: Pues tens quatre pel·lícules, un live action i una sèrie per triar.
6: Bueno, molt bé, Míriam, tirant del carro.
1: Bueno, no ens hem quedat a zero, nois.
6: No.
1: Ja tenim...
6: Ja tenim una petita...
1: Però ara ve la
4: ara ve la cançó.
1: Això és vostre. Jo soc
4: molt dolenta. Bueno, he de dir que em vau dir que també escoltàveu música jove i actual. Llavors... Pues,
1: la música no té edat. Per...
4: Vale.
1: Tu tens un problema amb l'edadisme, Clàudia.
4: Que no.
1: Els Beatles també ho pot escoltar gent de 20 anys i no tenen edat.
4: Sí, no dic que no. Va, passa la cançó.
1: A veure. Ella ja. Sí, això ho he escoltat a casa, però... Ni idea de qui ho canta, ni com és el títol de la cançó. Ella ja.
6: Això de les cançons modernes... Sí, la cançó Ella.
5: Ella ja.
1: Ella ja.
4: Bueno,
1: no.
4: El títol és un lloc.
1: Ibiza.
4: No.
1: Miami.
5: Barcelona.
4: No.
1: Colòmbia.
4: És un lloc compost. O sigui, té dues paraules.
1: Los Ángeles. República Dominicana.
4: Hasta Espanya.
6: Està a Espanya,
1: Castilla-La Mancha. Vilanova i la Geltrú.
4: No.
1: Vaja, ostres.
4: Va, si us dic el canta.
6: Home, si ens dius el cantant, home, ja ens traiem 0,2 ja... punts.
1: El cantant és espanyol o...
4: És espanyol.
7: Això de la música moderna...
1: No, no, és que jo...
4: No, ni idea. Que ho dic, o...
1: És que, clar, ens falta el Lluís Soler, tu.
6: El Lluís la sabria.
1: Clar, el Lluís segurament ho sabria. Però...
4: L'he escoltat sonant aquí a...
1: Per això et dic que segur que el Lluís la sap.
6: Mira, es...
1: mira, espera.
6: Comodín.
1: Que viene el comodín.
6: Comodín d'Europa FM. Vinga, va.
1: A veure, comodín d'Europa FM, Lluís Soler. T'estàvem esperant, és que ens has fet patir, eh?
6: Home,
1: estem amb la cançó.
6: El tenien segrestat.
1: I esperem que la sàpigues, perquè nosaltres no tenim ni idea, però la Clàudia diu que l'ha escoltat.
6: Però pistes.
1: Per Europa
5: segur
1: FM.
5: Segur que la sap, segur que la sap.
8: Ah, no, sí?
9: No. He de dir diverses coses. Una.
1: Que hem d'escoltar més Europa FM.
9: Has d'escoltar, sobretot tu, perquè no sona aquesta cançó Europa FM?
1: Ah, doncs ens ha dit que ho havia escoltat pels passadissos.
9: Pels passadissos pot ser.
1: Segona, però la saps o no? No ens posis
9: serà cançó de l'estiu?
1: Ah, sí.
9: És molt probable que sigui cançó de l'estiu.
4: Efectivament.
1: A veure si escoltem una mica més i ens agrada. Aleia, ja, ua...
4: Si posem més.
9: I a més t'he de dir que la vaig buscar fa 2 dies.
1: Doncs vinga, va.
9: Però no em sé el nom. Puc anar a buscar la recerca que vaig fer? Mira, si és que ho tinc aquí.
1: Ho anava a dir. No, el segon no, però el primer, t'ho juro. Anava a dir Quevedo.
4: Quevedo, efectivament. Però
9: Quevedo amb qui més?
1: Haig de dir com han dit per...
9: Amb un altre, amb un altre.
1: Però dic, no diguis Quevedo que quedarà ridícul.
9: Sí, sí, és Quevedo.
1: Que no serà Quevedo.
4: Sí, sí, sí.
1: Elvis Crespo no ho hagués dit.
9: Però podem escoltar una mica més? Vale, és amb les Canàries.
1: Sí, ho acabo de dir.
9: Amb les Canàries.
1: Què Canàries?
9: Les noies de l'orquestra canària.
4: No,
9: que
4: és... Smile. És una altra.
1: Sonrisa.
4: Ah, és
1: una altra. Risa. Dientes.
9: Dientes?
1: La graciosa.
4: Correcte, la graciosa.
1: Totes les pistes que ens estan donant. Sí, no posis aplaudiments, que jo crec que no tenim ni un 0 amb 1. Però
6: sí,
1: gràcies.
9: Com anàveu? Com anàveu?
5: Estem remuntant ara.
1: Puntàvem un punt. La sèrie era Vis-a-vis, que era molt fàcil, però ens ha posat la careta d'entrada i no.
9: Molt bé, ens ho estàs posant difícil, no veig?
1: Ja hem dit que potser és l'última secció de la Clàudia.
4: No, i la peli l'han tret al final.
1: Sí, la peli l'han tret.
4: Era Lilo i Stitch.
6: ¿Te gusta esta sección? Te gustaba. La setmana que ve ja...
4: Vinga, va. Havia de portar Quevedo. O sigui, tinc dues amigues que són superfans.
1: Ja, però les teves amigues no treballen aquí, carinyo.
4: No, però ho estan escoltant,
1: vull dir?
4: Bueno. I a més, un escenari, o sigui, si no ho posava...
1: Vinga, va, per homenatjar les teves amigues, però ja està, eh? La setmana que ve...
9: Exacte, centra el tiro.
6: És el nou, quiero saludar, eh? Sí. La gent que truca a la ràdio diu, quiero saludar a mis amigues...
1: No? Vinga, va, a veure si remuntem amb el personatge conegut. Aviam. Que, bueno, potser és conegut per tu, i nosaltres no tenim
6: conegut a casa seva.
1: A veure.
10: Saps quan ho tens clar? Que dius, és això.
1: Home, Vilarasau?
6: No.
1: No?
6: No.
1: És la Vilarasau?
6: Jo vaig caure l'altre dia amb una veu que s'assemblava, que era la Úrsula.
1: Però aquesta sí que s'assembla, no?
6: Sí, jo ho he pensat al principi, però no.
9: Si és la Úrsula.
1: A veure.
10: Saps quan ho tens clar? Que dius, és això.
1: Ostres. La Clotet no és, no?
9: No, jo diria que no.
1: Ah, doncs m'ha semblat la Emma Vilarasau. No?
10: Saps quan ho tens clar? Que dius, és això.
1: És una actriu?
9: Porta ulleres.
1: No és actriu.
9: No és actriu?
4: Porta ulleres.
1: Sí, per la veu ho saps, no?
9: No, perquè l'estic visualitzant.
5: Sí, es nota.
6: De veu d'ulleres.
1: És cantant?
5: No, veu d'ulleres, sí.
9: No és cantant. És periodista?
4: Tampoc.
9: No, no és periodista. És metge, és doctora, és... No.
1: És... A veure, torna a posar.
9: És política, no.
1: Torna a posar.
10: Saps quan ho tens clar?
1: Tu hauries de saber, Lluís Soler. Ja sé qui és.
4: Tu saps qui és?
1: Crec.
5: Hauria de saber?
1: Sí.
9: Doncs ara torna'm a posar, va.
10: Saps quan ho tens clar? Dius, és això.
1: No, però està relacionada amb el món de la música.
9: És la Noé.
4: La Noé Galera.
9: Noé, t'estimo.
1: Ah, mira,
9: però
1: que no sabem.
9: Però podries haver parlat més, perquè, filla...
1: Bueno, però és la Gràcia.
9: Clar, la sí, la Noé.
1: És el sonidito.
10: Si no, fent el càsting d'OT 2009.
9: Sí.
1: És curiós quan posem un trosset i dius, no, és aquesta
6: la
1: persona,
6: veu...
1: però quan escoltes...
4: La resta sí.
1: Bueno, regular, perquè hem tingut molta ajuda... De l'altra banda, de la peixera.
5: Sí, molt malament.
6: Afluixa.
5: Hem patit.
4: La setmana que ve baixaré el nivell.
1: Una mica. Tampoc ho posis molt, molt fàcil, perquè si no també és avorrit.
9: Ens has posat a suar,
1: Què? Debatem, perquè és més fàcil, se'ns dona millor.
9: Sí.
1: Vinga, va.
6: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
1: Espero que tu ens portis un dilema més fàcil.
9: Amb aquesta calorada que tens, tot, que tenim, tot és supercomplicat, filla. De veritat,
1: a més, us t'ho posen calor.
9: És insuportable, sí. No es pot més a aquesta vida, prou. Ja. Potser hem acabat ja, no?
1: Sí.
9: Potser estem a les portes... Perdó, però és un gall.

0: Potser estem a les portes del final de la vida?
1: Espero que no.
0: Si estem entrant a un túnel on cremarem tots? Ho dic per la calor, no.
1: Però per què vens tan pessimista avui? Què t'ha passat?
0: No es pot estar a la vida, no es pot dormir.
1: Què vens del carrer?
0: No es pot ni viure ni dormir, no es pot fer res. No vinc del carrer.
1: Però
0: necessito un refresc. Home. Sense gas, natural, sí, d'estiu. No,
1: gas...
0: I aquí ve el dilema d'avui.
1: Infla el gas, no.
0: I a més no és gaire bo. Només l'aigua aquella especial d'aquí, nostra, que és bona.
1: L'aigua amb gas. Que
0: sí,
1: té
0: però
1: nom...
2: la marca.
0: La marca, perquè és diferent, no és com les gas normal.
2: La Xi.
0: Sí, la Xi. Catalan. La cosa és, el dilema d'avui, divendres, estimades i estimats, és què sou més, d'orxata o de granitzat?
1: No hi ha dilema. És que
3: no hi ha dilema.
1: A mi em sembla que, clar, és que... Quin dilema vols que hi hagi?
0: Doncs espero que la gent sigui honesta i coherent i, si vols, ja em mullo jo.
2: Vinga.
0: Jo sóc d'orxata,
1: però... Ja pots marxar d'aquest estudi. Marxa,
0: home,
1: marxa.
0: Favor.
1: De veritat, marxa.
0: Home.
1: No, marxeu.
3: Jo sóc dels que pensa que hi ha dos tipus de persona. Els que veuen orxata i els que no són de fiar.
1: Tu no veus orxata,
3: està
1: no?
3: Bé,
2: sí, cada dia. Pensava que anaves a dir i els que no veuen orxata, dic, bueno...
0: A veure, va, feu joc, presidenta.
1: La orxata és fastigosa.
4: És aigua.
0: Què dius? Li apassiona.
1: Va acabar ingressat de tanta orxata que va veure. Quan era jovenet, va acabar ingressat.
0: Ah, sí?
1: I segueix bevent orxata.
0: És que és molt bona. Però clar, jo... també depèn d'on la compris. Perquè, clar,
1: no,
0: si
1: no,
0: aneu...
1: jo l'he provat de llocs, el típic lloc, que és molt
2: clar.
1: Bo.
2: Però una cosa, Míriam, per què va acabar ingressat?
1: Doncs perquè es va veure, no sé, 3
2: o
1: 4 dies.
2: Per... per empatx.
1: Sí,
2: directament
1: per empatx.
2: Sí, sí.
0: És que no té límit.
2: No, a la gent que li agrada molt l'orxata, li agrada moltíssim.
1: És veritat que és una...
2: A la meva mare li encanta.
1: És una beguda que o t'agrada o no t'agrada.
2: Sí.
1: No hi ha
2: sí,
1: gent que... Bueno, jo
2: no
1: hi ha terme
0: a més, és addictiva i te'n deixes acabar-te-la molt ràpid. Això també és cert.
2: Sí, sí,
0: però
2: et
0: diré una cosa, llavors tu ets agranissat.
1: Home, totalment, i més a l'estiu, fresquet.
0: Que és la gran estafa de l'estiu.
1: Però això ho dius tu, a mi m'encanta el gel. Jo fico gel a tot l'any.
0: L'agranissat és l'estafa més gran de l'estiu.
1: Això ho dius tu.
0: Sí, perquè
1: tu demanes un granissat... I l'orxata, que és caríssima...
0: I fas així, fas cruc, i ja t'has begut tot el líquid,
1: doncs com
0: que és pols, amb aigua.
1: No, això
0: sí,
1: és mentida.
0: És pols amb aigua, perquè jo he vist com ho preparen. Quan tu vas
1: bueno,
0: a aquests llocs...
1: Te'l pots fer a casa, te'l pots fer a casa.
0: Aquella màquina, és pols, aigua, i al rato surt el gel. Llavors fas així, clic, i queda el got només amb gel.
1: Però
0: gust...
1: també te'l menges, aquest gel, que encara té una miqueta
0: favor,
1: de sabor.
0: Quin horror, així.
1: Sí, si no saps menjar o beure granitzat,
2: favor,
1: és el teu problema.
2: Faci. Sí que sempre m'ha estressat esperar
1: no,
2: que es faci el gel.
1: Fas el crunchy.
2: Però jo soc més de granitzat.
4: Però jo me'l menjo amb cullera.
1: Clar, i és... Bueno, jo una mica, al principi... És veritat que té la seva tècnica, Lluís, perquè l'has de xuclar, però no deixar-lo sec. Has de deixar una miqueta de suc, has de
4: fer... Si tu prens amb velleta, xucles, remenes...
1: És tot un procés.
0: I és aigua.
3: Això amb l'orxata no passa.
0: No passa. Amb l'orxata no passa.
1: Doncs segurament és més saludable amb un granitzat que l'orxata.
0: Jo tinc dubtes, eh?
2: No ho sé, eh?
3: Depèn del gel.
1: Si te'l fas a casa, perquè te'l pots fer a casa.
4: Sí.
0: Molts dubtes. Jo
4: casolà, sí, però
0: només
4: jo
0: has de veure com es fan, en segons quins llocs.
1: I l'orxata què?
0: L'orxata ve feta perquè és la bona.
1: Clar, bueno.
0: A més, ve d'un fruit.
2: Jo, abans que orxata, m'agrada la llet merengada. Sí que és bé que tenen algunes similituds.
1: No l'he provat mai.
0: El Gerard sempre desviant...
2: No.
1: Avui
2: però...
1: que anava bé perquè ha dit, no, jo orxata. Però també m'agrada...
2: No, jo orxata no. De fet, he provat
1: però
2: que m'agradi, però és que no m'agrada.
1: Vull dir, no és allò
2: bueno,
1: que és
2: llet,
1: més espès...
2: Llet amb sucre, llet amb merenga.
1: Però això
2: no.
1: És espès.
2: No, és líquida, és líquida. Sí.
0: I te'l prens així a l'estiu.
1: No te la pots veure.
0: Per tu és una beguda d'estiu.
2: És molt refrescant. No, aviam. El dilema és orxata o granissat, sí. No? Jo sóc team granissat 100%, o sigui, segur.
0: I t'agrada
2: aquell de llimona, el clàssic.
0: Que et quedi el gel allà.
2: No, m'estressa esperar que es desfaci o haver-me'l de menjar quan ja no fa gust a res, però és que prefereixo el granissat que l'orxata.
1: A més et diré, el granissat t'ofereix moltes possibilitats.
0: Sí, regar les plantes després.
1: Calla.
0: Quan has acabat el granissat, agafes el got, allenses les plantes i mira.
1: De llimona, de maduixa...
2: Sí, hi ha de tots els sabors.
1: De taronja, de molts sabors. L'orxata és avui.
2: L'orxata és orxata.
1: És que és de mala educació prendre orxata.
0: Però és que demanem orxata.
1: A més, no et refresca.
3: Però es pot
1: perquè
3: combinar.
1: Com que és tan dolça...
0: Amb... Si és refresca, no.
1: Em bafa, no?
0: No, perquè esteu comprant orxates embotellades d'aquestes...
1: Que no, jo no compro perquè no em veig. No... Fa anys que no...
0: Però les bones no són tan dolces.
1: Porta'm un gotet, a veure si em convenç.
0: Vinga.
1: Però...
2: Home, és dolceta, eh? De fet, introdueixo aquí, o poso un coneixement...
1: Substància.
2: Que hi ha un... no sé si és un combinat d'estiu que...

0: És orxata
1: bueno,
0: i granissat de llimona.
1: Això hauria de ser denunciable, vull dir...
0: Sí, jo,
1: però aquesta barreja no es talla.
0: Jo l'he provat i no em va desagradar, eh?
1: No?
0: Dic, no, està
1: però
0: bastant
1: això
0: bé.
1: De ser... La... Porta llet, l'orxata, perdoneu la meva...
2: Em sembla una vomitera.
0: Bueno, és com una llet, no? És llet, no, és llet de xufa, no?
2: Llet de xufa, llet de xufa, no? Però no és llet, és el líquid que surt de
1: però
2: la xufa.
1: Però i no es talla, això? Bueno...
2: Jo crec que deu ser horrible, això, Gerard, no pots
0: anar
2: per la vida.
0: Jo ho he pres i no m'ha sentat malament, i em va agradar, perquè té el regustet de la llimona,
2: no
0: però la dolçó de l'orxata...
2: No es talla l'orxata?
0: No, no, no, no, no.
1: No vas acabar enllaçat
0: no,
1: ni res, no?
0: No.
2: Però tu ets a Calimocho, també, aquestes barreges.
0: No, jo Calimocho...
1: Ja fa anys, Calimocho.
2: I com li diu? Cali-orxata?
0: No, té un nom, crec que era...
2: Gran-orxata,
0: sí. Gran-orxata, té diversos noms, un canari o alguna cosa així, crec que era... Sí.
2: Canario?
1: Un mix, ell, jo, o
0: alguna cosa així. Sí, té diversos noms.
2: Tinc ganes d'escoltar què diu la nostra gent, perquè jo estic convençut...
1: Sí?
2: Que la nostra audiència és més d'orxata.
1: Jo molt, també ho penso.
0: Hi ha molt fan de l'orxata, eh?
1: Jo també ho penso que hi ha
2: és que és clàssic, és l'original. Sí, és que sí, podem fer l'original de l'estiu?
1: Sí, perquè el granitzat és de l'any passat.
2: Home, però és superartificial. Polvos i gel, tu.
1: Però això ho dius tu, fes-t'ho a casa i t'ho faràs bé.
2: Amb aquella màquina que venen a...
1: Doncs jo la tinc a casa.
2: Allà, el tic-toc-xop. Tu la tens?
1: No.
2: Ah, quin horror.
1: Només em faltava una màquina
2: la
1: per fer granitzats a casa.
2: La presidenta segur que té a casa té la màquina de fer el sucre aquell dels...
1: No, no m'agrada gens.
2: De les crispetes.
1: Aquesta sí.
2: Una màquina per cada cosa, no?
1: De les crispetes, sí. Vinga, escoltem què diu l'audiència.
3: Veure, jo que soc valencià, té orxata de tota la vida. Si li fiqueu una miqueta de granissat de llima, està molt bona. I una miqueta de granissat de cafè, també.
4: Hola, guapos. Doncs jo el granissat de llimona. La orxata, com diu el Gerard, jo no la suporto. Bon estiu, adeu.
5: Hola, pues para que me quite la sed, yo prefiero el granizado de limón, pero si puede ser casero, mejor. Con limón natural y muy poco azúcar, porque los granizados que venden en según qué sitios son todo químico y polvos. La horchata también me gusta, por supuesto, pero la horchata a mí no me quita la sed. Y bueno, y un vaso de agua fresquito o una limonada con agua fría y limón solo, sin hielo, esto también quita muchísimo la sed. Adiós.
6: Bon dia, nois. Doncs jo ho tinc claríssim. Jo soc de granissat i sobretot el de llimona. La horchata, tot i que l'he provat, és que no em mata. I sobretot en el granissat he de dir que és que a vegades trobo que és que només posen gel i la llimona brilla per su ausència. Això seria obrir un altre meló, però bueno, ja ho deixem per a una altra pregunta que feu. En fi, que tingueu un bon cap de setmana, noi.
7: Hola, sóc en Sergio. Per suposat, el granissat de llimona i especialment amb cervesa. O sigui, tot el que es pugui posar amb cervesa, millor que el que no. Així és que millor el granissat que l'orxata. Un petonet.
8: Hola, bon dia. Yo lo siento mucho, pero vais a tener que reformular la pregunta porque no puede ser que no exista la opción cañita. Está bien una horchata, un granizado, pero terminar la jornada y salir y tomarte una cañita fresquita para mí no tiene rival. Un abracito para todos.
9: Un día y muy, muy, muy caluroso. Esto es para morirnos. Yo es que para refrescarme prefiero el granizado. La horchata nunca me ha gustado. Y aparte ahora hay muchos sabores. No sé si habéis probado el de maracuyá. Buah, está de muerte. El de naranja, que es mi favorito. Pero es que todos están buenísimos. A mí el granizado me encanta, me encanta. Dicen que tiene mucho azúcar, pero bueno, de vez en cuando. Tampoco es que me tome 5 cada día. Pero sí, sí, a mí me encanta el granizado. Adeu, bon cap de semana.
10: Hola, família, bon cap de semana. Home, jo soc de l'equip de la Míriam. Home, granizado, de llimona, de fresa, de cafè, del que sigui, però granizado, hombre. Horchata amb la calor que dona. Si això dona molta calor i, a més, té tant sucre que després t'infles d'aigua.
11: Hay gente que pregona por ahí.
2: Atenció.
11: Que le sabe fatal.
12: Que le sabe fatal.
11: O que no sabía nada.
12: O que no sabía nada.
11: Carentot. Cuánto desaborío hay por ahí.
2: Estem hipnotitzats, eh?
1: És que no sabem de...

0: Bueno, ja.
1: Busca una bona de granitzat, clar. No, és que has pagat els tècnics avui, o què?
2: Si aquesta cançó segueix, patirem, segurament. Bueno, mira.

0: La volíem fer servir per un altre dilema que et volíem plantejar.
1: Sí, sí. Heu d'enviar un mail.
2: Ja,
1: sí.
0: Però ens torna perquè està saturat.
1: Ja. Vosaltres mateixos, no? De volver. Bueno, doncs...
0: Que mai mira...

0: aguantar el palo, no?
1: Claro.
0: Vale.
1: Però bueno, l'any passat vas arrasar. Potser ara la gent ja s'ha cansat. Home, vas arrasar moltíssim. Potser la gent ja s'ha cansat de tu.
0: No hi era. És veritat, no hi era.
1: Aquest any hi seràs? Donaràs la cara?
0: Sí, sí, espero que sí, pot estar. Si no m'agafa un jamacuco amb el granitzat.
1: Home, clar, no, si
0: perquè
1: prens
0: horrible, urxata...
1: Perquè
0: és horrible, pols, gel...
1: Si prens urxata...
0: Sí, sí, sí. Aquests microbis vigila... a les màquines que hi ha allà fent clar, voltes ja. Al gel i marejant el gel...
1: Xiqui, xiqui, i l'urxata on la fiquen?
2: Mira, mira.
1: Claro que sí, compren un granitzat. Preocupa? Que hi ha cançons de tot.
0: Sí, això és com això, eh? Sí. A més, això és l'època on no existia la intel·ligència artificial encara. Mm. Imagina't ara.
1: Oh, a què saps de quin any és i tot?
0: Home, aquesta cançó no és de fa 10 anys, és de
1: més.
0: Ah, potser? Sí. Aquesta veu m'hi aporto ulleres.
2: Rimes llatins, sí, sí. No? Típic grup llatinoamericà.
1: Ai, mare meva.
0: Ai, nois.
1: Lluís Soler.
0: Refresqueu-vos amb
1: l'orxata. No et quedes a la ràdio que et mereixes?
0: No puc.
1: Surt, avui?
0: No puc, perquè...
1: Gerard?
0: Estic, re, amb... D'aquí una zona... No, no, que aquesta nit estic a Pamplona, que tenim...
1: Ara te'n vas a Pamplona.
0: Ara me'n vaig a Pamplona.
1: Pamplona?
0: Pamplona.
1: Que guai.
0: Que tenim Sant Fermín aquesta nit, amb Europa. Sí, sí.
1: Mira que tu passes.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Que guai. Sí.
1: Vas cansadet, però
0: vaig
1: tu passes...
0: rebentadíssim.
1: però tu passes
0: bueno,
1: molt bé.
0: Hi ha coses que fan bé, sí.
1: Doncs que vagi molt bé aquesta nit al concert a Pamplona.
0: Cuideu-vos.
1: Que passis un bon cap de setmana, vigila amb la calor.
0: I ens escoltem la setmana que ve.
1: I tant.
0: Que vagi bé, adéu.
1: La ràdio que et mereixes. A mi mai em posen rever, tu.
2: Mai,
1: quan ho fas
2: mai.
1: Tu, et posen.
2: Tu ja
1: no
2: tens rever de sèrie, Míriam.
1: La sí, ràdio sí. Que et mereixes. Ara sí. Amb Gerard Sant.
2: Ara sí, ara sí. Sus deseos son órdenes.
1: Escolta, ens hem quedat tan embobats amb la cançó aquesta de l'orxata sí. I tal, que sí. No hem comentat l'opció... La tercera opció que deia aquell...
2: L'opció canyita. L'opció canyita, canyita també és...
1: Sí, sí, i tant. Sí, m'ha agradat molt.
2: I tant, gràcia. I tant, i tant, i tant.
1: Vinga.
2: Mira, normalment és el Víctor que et mereixes,
1: sí.
2: Perquè sempre hi ha un Víctor Lozano...
1: Sí, home, no l'has portat
2: a cada casa,
1: a cada
2: dir,
1: casa,
2: no?
1: Sí, sí.
2: A cada ràdio que et mereixes. Avui també... Evidentment no falla la dosi, no falta la dosi de Víctor Lozano, però també l'altre Víctor. Per tant, avui seria els Víctors que et mereixes. I és que aquesta setmana, com bé recordaràs, hi ha hagut l'Espanya-Portugal al
1: sí.
2: Mundial, i la prèvia i el post, doncs, li va tocar fer-ho al Víctor Llucià, que, evidentment, va parlar de Cristiano Ronaldo. Escoltem primer la prèvia, vinga.
3: I al davant, el bitxo.
4: ¿Qué es ese animal?
3: Te ve de marcar un gol contra Croàcia, des del punt de penal.
4: Sorpresa, sorpresa.
3: Ha marcat 3 gols en el torneig. Els altres 2 contra una selecció molt potent, Uzbekistan.
5: La meva camarrella, hombre.
3: No, ahir a la roda de premsa està molt bé, Cristiano, eh? Se'l veu ara...
1: És madur.
6: Sí, seguro.
3: Sí, sí, sí, no, clarament. Joana de la Fuente, Espanya, el país en si, a la Minya Mal, diu que té un gran... futur...
7: Jo no hago tonteries, jo hago les coses bien.
3: Va estar molt bé a la roda de premsa, però també es va voler una mica reivindicar, no? Cristiano té el seu ego.
7: Con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí?
8: ¡Sí!
7: Que no me quiere ver más aquí.
8: ¡No, no, no!
7: Ya llegará el día, ya llegará.
8: ¡Menos mal!
7: Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. No 100%, 1000. Y creo, aparte, de algunas opiniones diferentes de vosotros.
9: Me molesta cuando la gente habla de mí y no sabe un carajo. Hablan cosas de Chris que no es verdad y se me enfada.
7: Que no estoy así tan mal.
9: Y hablan de mí como si yo fuera un delincuente o una persona que no hace las cosas bien.
7: Y ha hecho 3 goles. A otros que hicieron más porque están muy bien.
5: Es que igual, es que igual, amiga.
7: Pero yo no estoy mal. A ver si gano mañana y marco un golito.
2: Ai, va ser que no, eh? Va ser que no. Al final, Espanya doncs,
1: no
2: es va emportar la victòria, exacte, amb el gol de Miquel Merino, i així va ser doncs, el post també amb Víctor Llucià.
3: A veure, parlem de Cristiano Ronaldo,
1: sí.
3: No?
6: Vamos allá, ¿no?
1: Em va fer llàstima.
3: Sí, final, una mica de llàstima.
1: Sí.
3: Segur. Però perquè, sí. Perquè és molt sentit, no plora al final...
1: Massa empàtica, potser.
3: Bé, mira, jo què sé... És veritat que les dues, les dues rematades a porteria van ser seves, eh?
1: Sí, sí.
3: Però és que amb 41 anys limita molt el seu equip.
10: Han passat 84 anys.
3: Ha estat el seu últim Mundial, ha sigut el 6è.
11: De ilusiones también se vive.
3: Però marxa amb la consciència tranquil·la i amb una declaració del Cristiano Ronaldo...
12: No eres inteligente, entonces. Perdona.
3: O de les millors èpoques, sí, sí, sí.
13: ¿Cómo me levanté hoy? Igual. La conciencia tranquila.
14: Otra vez.
13: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título.

0: El mayor título que gané en la selección fue 2016.
1: Pues enhorabuena.
0: Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente.
2: Claro, claro.
0: Y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue. Hello darkness, my old
3: friend. Ya no fa pena.
4: Ja no.
3: Ara ja, ja no, home, la que si s'ha hagut de posar abans el tall.
5: Eso para mí no es lo más importante.
4: Bueno, tindrà aquesta espineta clavada sempre.
3: Mira que ahir vam dir que havia madurat.
5: Que cuando habla de Cristiano, la gente se equivoca. En el fútbol y fuera del fútbol.
4: Sí, sí, sí. Home, quan perds, no?
3: Ja.
4: L'orgull surt. Sí, sí, clarament.
0: Yo pienso que puc ser rico, puc ser guapo, puc ser un gran jugador. Les persones tenen envidia de mi. No tenen altra explicació.
6: Empatia
3: no,
6: zero,
3: no
6: Míriam,
3: canviarà mai,
6: amb el Cristiano Ronaldo. Sembla que sí, a mi em passa de vegades també. L'escolto i tal, sembla... Sí. Mira, si sembla bon nano, té la seva part, el seu corazoncito i tal, però què va... Exacte, exacte.
3: Vaja.
6: Vinga, anem a l'últim document, que no sé ja ni com definir-lo, ni com donar-li pas, perquè l'altre dia teníem, que crec que era el dimecres... Sí, bueno, el que és el Víctor Lozano, li vam dir que tenia allò una miqueta de temps per parlar del que volgués i tal, però és que, clar...
3: No se li pot dir això.
6: Ens va fer una classe d'història de l'art, ens va fer saber que disfruta de la soledat, en aquest cas desitjada, i també una mica de classes d'anglès.
3: Víctor Lozano, bon dia. A ell li agradaria estar sol a la feina.
7: Vayan ustedes tomando buena nota, ¿eh? Este señor es un impostor. Tomen ustedes buena nota, ¿eh? Estábamos en la UBI.
8: ¡Estamos en la UBI!
7: A mí me agrada dinar... Com bé sabeu, mentre treballo.
9: Poneros a trabajar d'una vez, hombre!
3: Perquè dinar amb els teus companys no pots?
7: No, perquè sou passats i em doneu conversa. I a mi no m'agrada, a mi m'agrada dinar sol.
10: Malo, mala persona.
7: Se'n van a un menjador allà que tenim aquí a la ràdio, molt bonic, molt maco, amb un quadre de Van Gogh espectacular que hi ha allà.
11: Van Gogh? Esto es falso. Esto es mentira.
7: Resulta que a Londres els museus són gratis.
12: Aquest és el dia més feliç de la meva vida.
7: I vaig anar a la National Gallery de London i vaig entrar allà. Soc molt fan de Van Gogh. No sé si em recuerdas. Tenim molt l'obra i llegeixo tota mena de llibres. I em va dir, papi, que hi ha quadres de Van Gogh. Diu, va, això, hi ha un senyor aquí, va, el típic, un xino o un espanyol.
13: Me havia enganyat com un xino.
7: Hi havia Gauguin, Cézanne, Monet, Picasso, una meravella, de veritat. Gratis! Entraves allà, bona tarda!
14: Good morning, good afternoon, good night.
7: Passi, pas.
14: Papa l'americano.
7: Va, Hugo, I want to see the pictures, no? The paintings.
15: Very, very beautiful.
7: Oh, very good, oh, espectacular, English.
14: Tu mai saps English, ma?
7: L'únic que anava, jo menjava un gelat i em va dir, no, the ice is not possible, no? I have it.
16: ¿Me puede decir en inglés, cierra la puerta?
17: Oh, por Dios.
16: Que parece que va a llover.
17: Cierra la puerta.
6: M'encantaria anar amb el Víctor a algun país de parla anglesa, eh? I...
3: Ai, the ice, the
6: ice. I tant, anar amb ell i, bueno, disfrutar.
3: Vull pensar
6: com
3: que...
6: Com un nen petit.
3: Que parla millor.
6: Vull pensar que ho exagera per fer la conya i tal, però per això dic que m'agradaria anar per comprovar si realment és així.
3: Sí? Seguro?
6: Sí, seguríssimo. I tant.
3: Déu-n'hi-do els moments que ens deixa sempre el Víctor Lozano i també aquesta setmana el Víctor Llucià ha estat molt divertit, eh?
6: I tant.
3: Protagonistes més que merescuts de la ràdio que et
6: mereixes. Sens dubte.
3: Doncs res, nosaltres ho hem de deixar aquí, Gerard.
6: Vinga, bon cap de setmana.
3: Una setmaneta
6: ja.
3: Ja fas l'horeta vacances,
6: eh? El compte enrere, i tant. Ja faig olor a crema.
3: Sí. Ha estat moreno i tot. Tornem dilluns a partir de les 12 i vinga, passeu molt bon cap de setmana.
18: La brúixola amb Lola Sorribas.
19: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
20: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
19: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
18: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
20: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per a un infant com és la llar.
21: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan y luego como técnica psicológica es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no? Lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang.
18: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: en 16.740 personas. Es todo.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
2: Benvinguts a Lideratges. En un moment en què els reptes socials i econòmics del país demanen una mirada serena, rigorosa i orientada a resultats, el Lideratges dedica l'edició d'avui a tres àmbits que condicionen de manera directa el benestar i les oportunitats de la ciutadania: l'accés a l'habitatge, la representació dels lideratges femenins i la comunicació responsable en salut mental. L'habitatge continua sent un dels grans desafiaments estructurals del país. Més enllà dels preus o de la manca d'oferta, la fiscalitat, la burocràcia i les diferències territorials tenen un impacte directe a la capacitat de construir, adquirir o rehabilitar. I analitzarem aquest escenari a la secció Notícies, amb una mirada experta i amb voluntat de plantejar solucions. El Jaume Menéndez, doctor en Ciències Econòmiques i autor d'Anàlisis Econòmico de la Fiscalitat de la Vivienda en Espanya. A continuació, parlarem a la tertúlia amb Mabel Mas, directora general del periòdico, Francesca Tur, fundadora de Tendències TV, i Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, sobre la visibilitat de les dones, que no és només una qüestió de representació, és una condició imprescindible per garantir la diversitat, la qualitat democràtica i la generació de referents. I després posarem el focus en la salut mental, en un àmbit que ha evolucionat des del silenci cap a una conversa pública que necessita criteri, responsabilitat i rigor comunicatiu. Les institucions, els mitjans i les marques tenen avui un paper clau per contribuir a una narrativa que informi, acompanyi i desestigmatitzi. I a Màrqueting i Comunicació parlarem del Premi Fernando Angulo amb Marc Dangerfield, director acadèmic de la Fundació Vidal i Barraquer, sobre com comunicar millor la salut mental, com elaborar una narrativa responsable i sense estigmes. I tancarem amb Empresa en Femení amb la trajectòria de Míriam Lau, fundadora de Marketing Hackers. Som-hi, comencem.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
3: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
2: L'habitatge continua sent un dels principals reptes econòmics i socials del país. Més enllà de la manca d'oferta o de l'evolució dels preus, cada vegada hi ha més veus que alerten sobre el pes que tenen la fiscalitat, la burocràcia i la regulació sobre el mercat immobiliari. De fet, la càrrega fiscal associada a un habitatge pot arribar a representar fins un 62% del seu preu d'adquisició al llarg de tot el seu cicle de vida. I per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Jaume Menéndez, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i autor del llibre Anàlisis Econòmico de la Fiscalitat de la Vivienda en Espanya. Benvingut a Lideratges, Jaume, de nou, com estàs?
4: Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
2: Bé, explica'ns això que deies de la pressió aquesta de la fiscal sobre l'habitatge, no? Un 62% del preu d'adquisició, no? Al llarg del seu cicle de vida. Com s'explica aquesta xifra i quins impostos hi tenen més pes?
4: Bé, aquest ha estat el punt més determinant i el que més ha estat publicant, aquesta incidència d'un 62%. Cal, de tota manera, posar-ho en valor. Aquest és un anàlisi sobre un fet gairebé real, que agafa la compra d'un habitatge, i per tant la imposició a la compra, quina imposició ha tingut aquest habitatge durant la tinença, l'impost de béns immobles, la imputació amb renda, etc, etc, i després una hipotètica transmissió durant un període de 25 anys. És a dir, una anàlisi que agafa una compra d'un pis a l'any 2000 i una hipotètica venda d'aquest mateix pis a l'any 2025. Aquí és on es produeix aquest efecte del 62%, i l'exemple parteix d'una compra d'un habitatge que va costar 90.000 euros, sense, en aquest cas era una vivenda d'obra nova sense l'IVA, i una transmissió a 240.000 euros, que tampoc és un valor extremadament especulatiu, com es diria avui en dia. No? Per tant, aquesta és la incidència. Quins són els tributs que més pes tenen en aquest 62%? Doncs, per un costat, el cost fiscal per l'adquisició, és a dir, aquí agafes tot el que és el cicle d'inversió d'un habitatge, que és l'adquisició, la tinença i la transmissió. I els punts principals estan en el cost de l'adquisició,

0: Des del punt de vista del manteniment, el que té més pes específic és l'impost de béns immobles i, finalment, el que té un gran pes des del punt de vista fiscal és la plusvàlua que genera aquest guany patrimonial des del punt de vista, parlant d'una persona física, de l'impost sobre la renda. No? I a partir d'aquí, d'aquesta anàlisi, es posen de manifest una sèrie de qüestions de millora que, des del meu punt de vista, són els que es posen de relleu en tot l'estudi.
1: Sovint el que dèiem, no? Que es parla molt de manca d'oferta d'habitatge, però fins a quin punt la fiscalitat, la burocràcia i els retards en les llicències estan dificultant que es construeixin més habitatges?
0: Jo crec que la fiscalitat és el que menys incidència té des del punt de vista d'un dels grans problemes, que és la manca d'oferta. La burocràcia, és obvi que totes les regulacions que han succeït en els últims 20 anys no han ajudat a millorar aquesta oferta. I, evidentment, tot el que és el tema de permisos, llicències, obtenció de la naturalesa del sòl que ha de ser urbanitzat, etc, etc, doncs, segons els experts en la matèria, posen de manifest que es poden trigar uns 8 anys tranquil·lament entre l'adquisició del sòl per part del promotor i la construcció. No? Per tant, jo diria que la fiscalitat és un element addicional. Es diuen a l'estudi, la fiscalitat no és l'element que determinant per solventar aquest problema, i amb aquest, en quant a la pregunta que em fas, jo diria que és el que menys incidència té al respecte.
1: Proposes reduir l'IVA per afavorir el lloguer assequible, la compra del primer habitatge pels joves i la rehabilitació. Quin impacte real podrien tenir aquestes mesures sobre els preus i l'oferta?
0: El que succeeix sobre els preus és un tema curiós, perquè tenint aquesta tan baixa oferta i tan inelàstica amb una demanda creixent en el temps, moltes vegades ens podem trobar que mesures que afavoreixin l'adquisició o el lloguer, el que moltes vegades el que fan és encarir el preu tant de compra com de lloguer. Però aquí, amb aquesta pregunta, hi ha tres qüestions. És a dir, per un costat, com podem afavorir l'IVA del lloguer assequible? Una de les qüestions que es proposen en l'estudi és tramitar la possibilitat, que no es podria fer a nivell de Parlament espanyol, sinó s'hauria de fer a nivell de Parlament europeu, perquè requeriria una modificació de la directiva de l'IVA, seria la sol·licitud d'un tipus d'IVA zero en el constructor o en el promotor d'habitatge, sobretot social, pel lloguer. I per què aquest IVA zero? Avui en dia, el constructor que fa un habitatge per destinar-ho al lloguer ha de suportar tota una càrrega d'IVA de tota la compra de materials que ell té, i com que el lloguer d'habitatges té un IVA exempt, això implica que el promotor ha d'assumir tots aquests costos com a part de l'operació. Si es pogués gestionar aquest IVA zero, el que permetria en el promotor és la deduïbilitat total dels IVA suportats, amb la qual cosa, mantenint el mateix preu de lloguer, doncs podies fer una millor rebaixa o una rebaixa en quant al preu, sempre i quan el promotor mantingués la seva voluntat de tenir el meu marge comercial ha de ser aquest. Per tant, si no assumeixo aquest cost d'IVA, podria reduir el preu del lloguer. Aquesta és una de les qüestions. L'altra és el tema de l'habitatge pels joves. Jo aquí poso de manifest que el tema no hauria de ser si han d'haver-hi ajuts o no ajuts als joves. I si analitzes quina és l'aplicació d'incentius fiscals que diferents comunitats autònomes donen tant al lloguer com a l'adquisició d'habitatge, veiem que hi ha un vano entre els 32 i els 32 anys. Jo crec que la qüestió no és només l'edat, sinó és a quina edat de mitjana avui s'està fent la primera compra d'habitatge. I les estadístiques del notariat apunten a que la primera compra de l'habitatge ja supera de llarg els 40 anys. Per tant, dins d'aquests objectius de política fiscal que tant l'Estat, però sobretot les comunitats autònomes, posen de manifest, crec que hauríem de prescindir del tema edat per dir, no, anem en tot cas a donar ajuts al primer comprador d'habitatge habitual. I després, en paral·lel, hi ha el tema de quina renda ha de tenir aquest adquirent. I una de les qüestions que es proposen és que no pot haver-hi una uniformitat

0: de quanties. No és el mateix adquirir o llogar un pis a Barcelona que a Balaguer, que hi llegia, que era, doncs, crec, el municipi que té el menys cost. No? I en el tercer punt, la rehabilitació. L'any passat es va aprovar una directiva europea que obligava a tot un procés de rehabilitació dels habitatges, de tal manera que amb un plaç de 2 o 3 anys en principi no es podrien ni llogar ni vendre habitatges que no tinguessin una determinada certificació energètica. Aquesta, per obtenir aquesta certificació energètica, és evident que els propietaris han de destinar fons per a aquesta rehabilitació. I el mateix que deia en el cas de la construcció d'habitatge social per lloguer, també una de les propostes era també tenir un tipus IVA zero per minorar l'impacte de cost que s'estima força elevat amb aquestes obres de rehabilitació.
1: Mm-hmm. Molt bé, ho hem de deixar aquí. Si poguessis ràpidament plantejar una de les reformes més prioritàries, què ens diries?
0: Home, hi ha una qüestió absolutament necessària, que és més habitatge públic i assequible. El nivell de construcció d'habitatge ha anat minorant, és a dir, hi ha un període del 96 al 2006 d'una gran construcció amb un pes relativament petit de l'habitatge assequible, i des del 2006 la construcció d'habitatge, tant lliure com protegida, ha baixat moltíssim. Per tant, un punt crec que essencial hauria de ser aquesta millora de l'habitatge públic. Un dels punts que comentàvem abans, tot el tema de la tramitació de llicències, tràmits urbanístics, crec que hauria de ser un dels punts també determinants. I finalment, algo que tant per part del promotor, per part del propietari, per part del llogater, és seguretat jurídica amb tot el que estem fent.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre, Jaume, i tenim-ho a la propera temporada, parlar amb més detall, amb una tertúlia, no? Parlar d'aquest tema de l'habitatge, d'aquestes solucions que proposes a través del teu llibre, i a veure si es posen en marxa.
0: Doncs a la vostra disposició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Jaume Menéndez, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i autor del llibre Anàlisis Econòmic de la Fiscalía de la Vivienda en España.
2: A Onda Cero Cataluña, lideratges.
3: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
1: Malgrat els avenços en igualtat, moltes dones amb trajectòries professionals excel·lents continuen tenint presència limitada en els espais de debat, en els congressos, els fòrums de decisió i la conversa pública. Avui volem analitzar per què aquesta invisibilitat encara existeix, quines conseqüències té i què es pot fer per generar nous referents i garantir una representació més diversa dels lideratges femenins. Per tractar aquest tema avui a Lideratges, tenim l'oportunitat de parlar amb Mabel Mas, directora general del Periódico. Benvinguda.
4: Hola.
1: Francesca Tur, fundadora de Tendències TV. Benvinguda.
5: Bon dia.
1: I Beatriz de Vicente, CEO de Juno House. Benvinguda de nou.
6: Bon dia.
1: Bé, per començar, el que dèiem, no? Que malgrat aquests avenços dels darrers anys, en quins àmbits considereu que les dones continuen sent o continuem sent menys visibles del que correspondria en base al seu talent i a la seva responsabilitat? Qui vol començar?
5: Jo em tiro ràpid a la piscina. Jo no parlaria potser de sectors, que també, perquè hi ha una gran escletxa en molts sectors, però també en rols. Jo crec que manquen dones en posicions de lideratge, de presa de decisió, i especialment aquí és on remarcaria que després podem baixar mètriques de sectors i en totes, o en moltes d'elles trobes biaix o escletxa de gènere.
1: A veure.
4: Jo me n'aniria, diguem, precisament cap a una altra banda. Jo crec que el que falta molt és la presència de les dones en els espais que construeixen el relat públic del lideratge. És a dir, en congressos, en taules rodones, en els propis mitjans de comunicació, en fòrums econòmics i especialment en sectors molt tècnics, no? Com l'enginyeria, les matemàtiques, la física. O sigui, jo aspiro a que un dia sigui la cosa més normal del món trobar, que no diguin no, és la matemàtica, no? Home, m'agradaria parlar de són matemàtiques, no? I crec que sí que n'hi ha, el que passa que no són visibles.
1: Exacte. Totalment.
7: Jo sumaria totalment d'acord, potser més parla de visibilitat que també, però potser a vegades és aquesta paraula que ja s'ha

0: costat una mica, no? Hi ha qui inclús li frena, parlaria més de simbologia i de decisió, és a dir, qui tria i qui busca, no? Totalment d'acord amb la Mabel i la Bea, però a vegades sentim això de no encontré. Bueno, pues, sí, si li vas dedicar 30 segons a buscar i vas seguir a tothom que estava als altres congressos, així que jo crec que és decisió i temps de búsqueda, simplement perquè a veure les ailes,
1: i tant,
0: moltes
1: i tant,
0: bones.
1: I això, no? O sigui, veure que encara amb congressos, jornades i taules de debat la presència femenina és molt inferior a la masculina, no? I aquesta part que tens raó totalment, jo he estat molts anys organitzant congressos i bueno, és veritat que a vegades es va sobre la marxa i no hi ha temps i bueno, pues lo primer, no, que te viene i que accepta, no? Però a més, hi han altres factors. Els teniu més o menys identificats?
2: La Fran estava apuntant a algo que és aquesta intencionalitat. És veritat que hi són. A mi m'ha passat el mateix que has dit tu. Jo, quan estava a NetMentora, la xarxa eren prop de 80 empresaris, 80% empresaris homes. Jo era la que deia, falten mujeres, que... I la realitat és que un cop passo a Juno, me n'adono que sobra talent, com és obvi, perquè el talent no té gènere, que és algo que remarquem moltíssim des de Juno, i que falta més trencar certes inèrcies, aquesta... el voler anar ràpid, que molts cops és no mirar realment, i no és que hagis de buscar dones, és que has de buscar talent, i talent hi ha tot arreu, necessitem visibilitat, però per la diversitat que implica, els punts de vista que portem, els diferents perfils, que crec que és una mica aquesta intencionalitat que és el que ha de canviar, perquè hem de canviar el mindset nosaltres.
3: Sí, sí, 100%, o sigui, per mi és un tema d'ampliar el radar, o sigui, tenim tendència a convidar els mateixos noms, no? Quan algú se li posa l'etiqueta d'expert, te'l trobes a la sopa...
1: Això, per exemple, als mitjans passa també.
3: Passa molt, però
1: no,
3: és per la...
1: No,
3: passa,
1: sí, sí,
3: als mitjans passa moltíssim, però és per la velocitat a la que treballem, llavors, si no es preveu des de l'inici, des de que tu penses... anem a organitzar això o anem a, parlar, no? a treballar aquest tema i realment hi poses un nivell d'intenció molt superior a l'habitual, clar, és que no n'hi ha. Segurament estàs buscant exactament el mateix lloc on hem buscat sempre, i on hem buscat sempre són xarxes de contactes encara molt masculinitzades. Llavors hem d'ampliar... el radar de búsqueda.
2: I hem de fer un pas al front, eh?
3: Sí,
2: també. Sí, a dir que ara, molt vinculat al que dius tu, quan parlem de xarxes, ara no sé si Fran hi vas a dir alguna cosa, però és veritat que...
0: Bueno, jo al final crec que això és com l'algoritme, vull dir, l'algoritme t'ensenya el que mires i has de rompre l'algoritme per trobar sorpresa, això implica temps, el temps és el bien más preciado avui en dia i el més difícil, està en peligro d'extinció, i clar, no tothom té tant temps, tira de la mateixa agenda de contactes, mira altres congressos, jo crec que aquí sí es necessita ser disruptiva i posar, rompre tots els algoritmes, agendes, anar junt, no? Que veus una quantitat de dones que dius, és que aquí ja m'és molt més fàcil programar, comissaria, buscar, fer un grup de noies que entren a la reunió, però crec que entre totes hem de rompre l'algoritme que tenim davant.
1: I després donar oportunitats, no? Perquè
0: sí,
1: a vegades,
0: òbviament,
1: encara que no apareguin a cap lloc, doncs hi ha gent que a vegades, quins passa, eh? Sovint, que no ho he fet mai, no... Bueno, prova-ho, vull dir que, saps?
3: Sí, ens hem de treballar,
1: compleixes,
3: també.
1: No? Compleixes tots els requisits.
3: Exacte.
1: Llavors, és qüestió de practicar i fer-ho. La primera vegada et farà un respecte, però després ja doncs, veuràs que ho pots fer, perquè si ets experta, doncs és el teu tema i te lo sabes. O sigui, no? Hi ha una mica d'això també.
2: Aquesta responsabilitat pròpia. Quan nosaltres expliquem Invisibles, que ara estem... Bueno, ara ja en parlarem, però un cop al mes fem un sopar d'aquests i és veritat que el primer que diem és, ostres, la visibilitat o fer un pas al front no és un tema d'ego, que potser ho estem entenent com un tema d'ego. Hi ha un tema de responsabilitat també. O sigui, no hi haurà més dones si nosaltres tampoc decidim, quan tenim les oportunitats, de fer un pas al front. Jo me'n recordo quan la Mabel m'explicava el rol que té ara precisament i m'identificava molt, perquè a mi passa el mateix. A mi cada vegada, hi ha cada vegada menys, però si sóc sincera, quan em proposen fer coses que no són les que faig habitualment, la meva primera resposta és un no. El que estic molt acostumada és que quan és un no és un sí seguríssim.
3: Sí, jo dic responsabilitat de gènere. O sigui, a vegades no, a vegades penses és que no puc dir que no.
1: Clar.
3: O sigui, no puc dir que no, perquè la possibilitat de que li tornin a oferir una dona...
1: Sí, sí.
3: No? I per tant, has de dir que sí i has de demostrar a totes les que pugen que si volen, no? Que aquesta és una altra, no hi estan obligades, però que si volen,
1: clar,
3: poden arribar on vulguin.
1: Clar, perquè també és veritat que sovint, no és que faci mandra, però a vegades en determinats moments, segons l'agenda, no? És clar, és un extra esforç que, uf, no? Ara he de posar això, aquest bolet, dintre de la meva agenda, com ho faig, no? I també el que nosaltres veiem des d'aquí és que aquest fren o aquesta mandra ells no la tenen.
0: Ha hagut un silenci rotund.
3: No, l'altre dia estàvem en una taula rodona precisament de lideratge i es comentava, no, que nosaltres fins i tot quan fem aquestes taules rodones o aquí tens una mica sensació de que no estàs produint, que no estàs treballant, no? I penses, no, anar de bolos, n'hi havia una que deia, jo en dic anar de bolos, sí, no? Sí. Clar, és que tota la vida ho hem vist fer i no ens ha semblat estrany. En canvi, nosaltres, no, una hora dedicada a parlar en nom de l'empresa per la que treballes, perquè tu parles com a directora general de... I estàs allà pensant... Ostres, és que hauria d'estar mirant això, hauria d'estar fent allò, és que no estic trucant a no sé qui, no? Aquesta responsabilitat extra que ens posem sobre les espatlles i que segurament ells ni es plantegen, i per tant, és sí. A mi em conviden als llocs, jo dic sí. Saps? Sí, no dic no.
0: M'agrada molt aquesta idea de responsabilitat social de gènere, no? Que es parla molt de la corporativa, i em sembla que si això ho tinguéssim com a mindset, no? És com, ja t'ajuda a fer el que deies d'oportunitats, jo crec que són molt valentes, oportunitats sempre sí, per una cosa o l'altra, no? I llavors la implicació que té treballar amb equips femenins és una cosa brutal i meravellosa.
1: Clar, ara això us anava a preguntar, no? Quin impacte creieu que té el fet de que no hi hagi referents femenins visibles, no? Sobretot de cara a les noves generacions, com... perquè al final dius, a mi m'agradaria ser bombera, no? Però si no em veig, les nenes no es poden... Ja dic bombera com podria, com m'he vingut al cap, perquè tinc aquí el dels incendis. Però hi ha determinades, no, professions que t'imagines un home perquè no has vist mai una dona. Llavors,
3: Jo crec que l'impacte és absolut. O sigui, una no es pot imaginar el que no veu. Ja està. Llavors, per què t'imagines bombers homes? Perquè... sempre hem vist bombers homes, no? I a mi també m'agrada remarcar els triomfs, diguem, i per exemple en el sector de la medicina fa uns anys era impensable que la doctora fos dona. Els metges eren homes i les infermeres eren dones. I hem aconseguit normalitzar això, i per mi la normalització és la millor eina de transformació social. O sigui, quan deixa de sorprendre't que, ah, és una dona, no? Quan a mi ara trobar-me doctores... vaja, normalíssim.
1: No, faltaria,
3: doncs
1: sí.
3: Vol dir que aquí hem fet bona feina. Clar.
1: Sí, sí, sí, total.
3: I el mateix dic amb els infermers, eh? O sigui, normalitzar bueno, que hi hagi paritat o que et trobis homes i dones a tot arreu.
0: Però aquí també hem de sumar responsabilitat. No, ara deies infermers, no? Pensava que una cosa típica, que sóc la primera que faig, algú dius, no, i la secretària, no? I el secretari, vull dir que també hem d'ajudar la visibilitat. Va i vuelve, no? Al final és dels dos cantons i hem de fer que tot sigui visible per tots els cantons,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I nosaltres mateixes crec que el poder de les paraules és molt important. També posar-li molt cap, que també implica temps, no? Abans de parlar, pensar que hi he de dir això o això, no? Però sí que totalment d'acord amb la Mabel, que està clar, jo que em dedic més als futurs, que els futurs, si no els imaginem, no arribarem mai a ells. Aleshores, hem d'imaginar què volem per aconseguir caminar cap allà.
1: I creieu que les organitzacions, ja tornant una mica al debat dels congressos i les ponències i tot això, s'haurien de fixar, així com també passa, per exemple, a les empreses de l'IBEX, no?, que tenen que tenir una paritat, doncs que s'haurien de fixar uns objectius de representació i consells assessors i espais de lideratge pública on hi hagi, no?, una equitat?
2: Per mi, aquí és el que dèiem abans, és aquesta intencionalitat i aquest compromís. A mi em sorprèn veure taules o congressos plens d'homes. Em sorprendria si també fossin de dones. És veritat que estic treballant més la mentalitat de l'equitat per la igualtat, i llavors aquest equilibri no es pot aplicar igual, però tot i així no és natural i no és normal, i t'estàs perdent talent. I el talent és competitivitat, la diversitat és competitivitat. Hi ha coses que ens perdem, no? A mi em sorprèn moltíssim. I vinc del món startup, que precisament hi ha molta tendència. Estos grupos de nos hemos reunido para... I veus tota una fotografia, això a LinkedIn darrerament ha passat bastants cops i he vist bastants comentaris ja. No és normal, us esteu perdent tot de dones que estan mobilitzant i canviant sectors i mirant a futur. Llavors, jo crec que és aquest compromís que ja ens hauria de sorprendre. És el que deia la Mabel i la Fran també. Ostres, el que no es veu no canvia. Llavors, hi ha coses que s'han de posar sobre la taula i hi ha coses que ja ens haurien de xocar, que no són normals.
1: I després hi ha una cosa molt sorprenent que nosaltres també hem detectat en diferents fòrums, és que si hi ha una taula només d'homes, el públic majoritàriament és home, però hi ha molta dona. Però si és una taula només de dones, només hi ha
2: dones. Tot dones.
1: O sigui, no hi ha cap... Bueno, cap, no, tampoc, eh? Vull dir, hi ha un percentatge molt baix del típic home que ve estirat, no sé si per la parella o per la companya, però a la que veuen tot dones i

0: Segons quin títol de la ponència, o sigui, no sé.
1: Per això hem d'anar alerta, no?
2: Aquí, sí, aquí m'agradaria entrar una cosa. Aquesta taula rodona que us comentava, que m'hi va convidar l'Alicia Valle, que és la primera directora general de Ferrocarrils, d'acord? Ells han elaborat una guia que l'ha fet una lingüista que es diu Irene Jufera, que parla de la comunicació inclusiva, no del llenguatge inclusiu, sinó de la comunicació inclusiva. I la Irene explicava coses que a mi em van fer pensar molt, no? Perquè deia, els homes ja han interioritzat que han de dir tots i totes, però després parlen només a l'home, no? O quan parla una dona en una reunió, comencen a mirar el rellotge, t'interrompeixen molt més, no? I ens explicava que té molt a veure amb comportaments que no, dels que no en som ni conscients, o sigui, són biaixos.
1: Clar.
2: Per exemple, ens deia que havien fet, no em feu dir on, un test que havien posat la mateixa ponència a un grup paritari de persones, homes i dones, en dues sales idèntiques, un relatat per un home i l'altre relatada per una dona. Doncs a l'hora de valorar era més interessant la relatada per l'home. I que això tenia a veure amb el to de veu i en com unim el to de veu a l'autoritat o a ser expert en un tema. I encara no estem acostumats a que la veu femenina sigui una veu d'autoritat en temes concrets. A mi em va deixar, vaig dir,
1: Clar.
2: mare meva, la feinada que tenim al davant és enorme, perquè ja no és ni una cosa d'anar empenyent, és canviar
3: És un
2: temes com
3: biaix,
2: el... Sí,
3: sí.
2: és un biaix,
3: I és
2: no?
3: inconscient.
2: I és inconscient.
1: Però sí que és molt important espais com, bueno, xerrades com aquesta o a Juno, no? De que simplement contant això, que potser jo mai ho havia pensat, dius, uau, aleshores ja t'ho emportes, això és com el juego de, no? que vas tocando i ja li contes a un altre, vull dir que gràcies per compartir-ho, perquè potser mai ho havíem pensat i ara que ho dius, dius, pues potser sí que mai havia pensat que l'autoritat o l'experta és aquesta veu, no? I això és el que entre totes hem de canviar.
3: I jo crec que esteu ressaltant alguna cosa que també és important, eh? No es tracta de culpabilitzar
1: No, no.
3: a l'altra
1: No,
3: banda,
1: no,
3: sinó
1: no. I
3: que
1: ser
3: és
1: equipo
3: obvi
1: i
3: que és
1: amics.
3: algo que és hereditari, que
1: Sí,
3: tots
1: sí.
3: som masclistes, ho som per defecte, tots i totes,
1: Sí,
3: per exemple.
1: 100%. Sí,
3: Però és
1: sí.
3: veritat que ho som. Llavors, és simplement, com deies tu ara, Fran, que siguem conscients
1: Exacte.
3: del que passa. Nosaltres a Juno, quan primer evitem tot el que podem els esdeveniments Mujeres Haciendo Cosas, que
1: Sí,
3: jo això
1: sí.
3: sempre ho dic, és Haciendo Cosas i, òbviament, hi ha dones a l'escenari, però perquè volem normalitzar -ho. I després intentem objectivar la situació. No és que jo necessiti defensar el col·lectiu, no, és simplement un tema de lògica, des del meu enfocament personal, eh? O sigui, necessito que sigui natural. Jo quan vaig a seleccionar talent, amb el que costa trobar talent, no em posaré un biaix de gènere. Intentaré seleccionar el millor talent que pugui per fer créixer els espais on estem. Llavors, aquest canvi de xip no culpabilitzem i intentem objectivar. La
1: Sí,
3: realitat
1: sí.
3: és la que és, anem a canviar-la. Dèiem abans, ho hem repetit diverses vegades, posem xifres perquè el que no es veu no canvia. Llavors, siguem-ne conscients.
4: Sí, a més, volia parlar ara de la iniciativa aquesta Invisibles, no? que neix per identificar i connectar dones amb trajectòries sòlides que sovint no formen part de la conversa pública. Què pot aportar una iniciativa així per ampliar els referents i facilitar l'accés a espais d'influència?
3: Mira, aquesta iniciativa neix precisament de Juno, de les dones que formen Juno, dones i empreses i homes que formen Juno. I de fet, el nom el posem nosaltres mateixes, perquè les converses que anàvem tenint ens anàvem que parlàvem constantment d'aquesta invisibilitat. El que aporta és precisament tot el que hem parlat. Primer és anar contra això de falten dones, no falten dones, el tema és on les trobem. La Fran deia, ostres, a Juno n'he trobat moltíssimes. És veritat, a mi m'ha passat el mateix, que m'ha sigut molt fàcil planificar taula tot el dia 25 ponents, dones. Jo em vaig obligar que hi haguessin homes també a l'escenari perquè em semblava natural que hi fossin. Llavors, la fase 1 d'aquesta iniciativa, que no és ni una campanya, ens agrada parlar que és una iniciativa perquè des del dia 1 és una activació, hi ha un directori on et pots apuntar, no cal que siguis sòcia de Juno, pots apuntar i el que fem és connectar-lo amb el teu LinkedIn. L'única cosa que vigilem nosaltres, els anem pujant, perquè hi ha hagut, jo crec que hi ha més de 400 dones que s'han anat sumant, llavors les anem pujant de... Cada divendres pugem dones perquè ens en recordem d'anar actualitzant-ho i filtrem que sigui divers el que estem pujant per evitar que estiguis biaixat al perfil, bàsicament. I després hi ha aquesta iniciativa de connectar el talent. I connectar el talent, hi ha una dinàmica molt xula que totes dues, per exemple, hi han participat, que et convidarem a la propera perquè la visquis en primera persona.
2: Gràcies.
3: Però hi ha una iniciativa xula que va precisament del que parlàvem, de quan estàs en un espai i tens visibilitat, han recordat i tingues també la responsabilitat

0: d'obrir aquesta visibilitat a altres perfils i altres persones, al talent. Llavors, hi ha una dinàmica de visibilització durant el propi sopar, que no parles de tu, parles d'una altra persona i tens l'oportunitat de conèixer talent. També hi ha un punt que és no recomanis perquè sigui dona, que bé, cadascú aquí ha de decidir el que vulgui, però recomana perquè coneixes la persona i saps el que es dedica, saps el que fa i ja tens una referència d'algú que està fent èquits. Llavors, són sopars petit comitè on curem les taules per assegurar-nos que coincideixes amb persones amb les que habitualment no coincidiries, que és molt el dia a dia de Juno, bàsicament. Llavors, busca canviar les bàsiques coses que hem comentat ara.
1: Que bé. D'una fe que és meravellosa l'experiència. És molt, molt, molt bonica.
2: Però es nota que es dedica una altra vegada molt temps, no?, a fer-ho. Vull dir, almenys jo, a la meva experiència, a la meva taula, vaig trobar unes dones increïbles que era com, uau, una noia que feia audiovisuals, no me'n recordarà del nom, perdó, i li dic, ai, i venien els Laus, uns premis de disseny, i diu, no, nosaltres ens solen nominar els Òscar. I fa 3D, potser te'n record... I era com, uau! I totes eren cada qual un altre manager d'esportistes d'èlit, no? Una noia maquíssima que ens contava. I no vam parlar de dones, ni vam parlar de la professió en general, transversal, i va ser brutal, però de nou això és un temps que li dediquen, molt més temps que potser altres bandes que munten coses similars i no li posen aquest cap.
1: I molta intenció.
2: I molta intenció.
1: Sí. Hi ha temps i hi ha intenció, sí. I es nota moltíssim.
3: I els resultats com els mesureu? Perquè abans també parlaves una mica de mètriques i de poder una mica mesurar-ho, no? O sigui, arrel d'aquesta iniciativa analitzeu una sèrie de KPIs que teniu o com ho feu?
0: Si et dic, jo sóc molt d'indicadors, t'ho he de dir, el que passa que és veritat que aquí ha sigut una mica com vamos a fluir i a veure què passa, perquè ningú sabia exactament el que passaria amb aquestes sessions. Llavors, ens estem trobant que hi ha molta visibilitat, que hi ha molta gent que en vol formar part i que se sent identificada, amb la qual jo crec que estem canviant una mica aquest mindset de hem de donar un pas, podem ser visibles, llavors hem d'estar en els espais i s'han de crear aquests espais, s'ha de comptar amb nosaltres, però també hem de donar un pas al front. Llavors, són totes aquestes dinàmiques que ja van canviant. Estem aconseguint que mitjans us en feu ressò, a la qual també ens dona aquest espai d'obrir aquest debat i de poder-ho compartir de manera oberta i natural. I després tens tot un llistat de dones que hem d'anar tirant. És veritat que en paral·lel a això, nosaltres tenim empreses partners, com la gent de Logitech, per exemple, que ja estem fent activacions amb ells. Amb la gent de Logitech, precisament, farem també un speed dating amb dones i amb nens i nenes de tercer d'ESO per poder parlar de què és la tecnologia amb referents del sector. Llavors, ja estem fent activacions nosaltres mateixos tirant d'aquesta base de dades de talent femení que hem creat. I la idea és que el puguem fer disponible per tothom, que per això és obert.
1: I deixa'm afegir aquí una cosa. Jo crec que, a més, hi ha una part que no la podreu mesurar mai, que és el que passa després amb les dones que hem conegut, no? I això també em porta fent referència a la manca de costum que tenim de fer xarxa. Vaig estar no fa massa en un sopar, també 7 dones, ens ho va organitzar una empresa d'esdeveniments, totes directives, i una d'elles va dir una cosa que em va sorprendre, perquè va dir, és que jo fins fa res no feia networking, no? Diu, perquè jo no tinc temps de mantenir una xarxa de contactes, no? I jo li vaig dir, però què entens tu per mantenir una xarxa de contactes, no?
2: Per networking.
1: I li vaig dir, no cal que em truquis per Nadal per felicitar-me a Nadal. No ho necessito,
4: exacte.
1: Jo.
4: Si us plau, no.
1: Sisplau, no. Saps? El que vull dir és si jo t'arribo a donar el meu número de mòbil, jo ja m'ocuparé d'en recordar-me on t'he conegut ets i en què et puc ajudar, no? Llavors, si jo te'l dono, és perquè si em necessites, tu em truques i em dius, em pots ajudar amb això? I jo, doncs, t'ajudaré, no? I també és una altra cosa que hem de... O sigui, aquesta cosa de, és que no li he dit res en un any, no la trucaré ara per demanar-li el que sigui. Sí, sí, m'has de trucar per demanar-me el que sigui, perquè ocupo una posició en la que et puc ajudar. Exacte. I en canvi, no? I en canvi, no necessito com a amiga propera que em felicita el Nadal o l'aniversari. I és un altre mindset que crec que hem de canviar totes. Totes, o sigui, d'aquell sopar, amb les que estic en contacte, saben que em poden trucar, saps? Perquè els hi vaig dir, truqueu-me sense manies, WhatsApp, i amb alguna ja he quedat, no? Clar. I d'aquí sorgeixen, doncs, relacions personals, relacions comercials, el que sigui.
0: Però és veritat que això és una cosa que no estem quantificant, i han sortit moltes iniciatives. De fet, l'Helena García Melero estava la primera, i ella li va tocar presentar, perquè fem presentacions, va tocar presentar la Patricia Aymar, que és una emprenedora que ha muntat una tecnologia que, bueno, es fan plàstic biodegradables a través de bactèries. Ho explico molt malament, la Patricia en matèria probablement. Ho deixarem aquí, no diré el nom, ja la buscareu i així sabeu ben bé. Però la va conèixer a Invisibles,

0: la va presentar i deia, no sé com no et puc conèixer amb el que em dedico jo,
1: clar.
0: I la va acabar entrevistant al programa, que això per la Patrícia també ha sigut molt positiu. Clar, la Patrícia deia, no em puc creure que això hagi passat i que l'Helena García Melero m'estigui presentant.
1: Per això us preguntava, Luda, perquè, per exemple, si tornem a LinkedIn una altra vegada amb el tema dels congressos, no sé si les empreses que es dediquen a organitzar podeu tenir un link amb ells per poder-los i oferir, no sé,
2: que es facin associacions, no totes, que
0: no, tantes
1: dones. No, i que vegin, escolteu, si teniu un problema, nosaltres, associacions en les que estic jo, ho fem així, escolteu, hem vist aquesta foto, que ens ha tirat una mica enrere, que sapigueu que nosaltres estem aquí, que us podem facilitar, diem, se busca sòcia, el nostre col·lectiu de les WIRES, de les dones del sector immobiliari, i diem, se busca sòcia experta amb no sé què, no? Llavors es postulen i l'organitzador doncs diu, ostres, sí, m'interessa aquesta d'intel·ligència artificial, aquesta de PropTech, aquesta de... I és una manera, saps, de mesurar, dir, escolta, doncs si està funcionant. Perquè hi ha aquesta barreja, no?, dels organitzadors, de manca de temps, d'intencionalitat, entre cometes, de... Vale? Llavors dius, mira, ara ja aquí ho tens, o sigui, ja depèn de tu una mica que en facis ús o no, no?
0: Sí, i ho fem també en premsa, mitjans de comunicació, això també ho fem. Ens oferim per, en el moment que necessitis algun perfil i et faltin veus, que siguin diverses, ens truques i trobarem.
1: Moltes gràcies a les tres per acompanyar-nos, Mabel Mas, directora general del periòdico, Francesca Tur, fundadora de Tendències TV, i Beatriz de Vicente, CEO de Juno House. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Fins la propera. Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
5: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
6: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
1: La salut mental ha deixat de ser un tema exclusivament clínic per convertir-se en una qüestió social que implica famílies, escoles, empreses i comunitat. Però perquè aquest canvi sigui real, també cal transformar la manera com en parlem. Com es comunica la salut mental sense alimentar estigmes? Quin paper tenen les institucions, els mitjans i les marques a l'hora de normalitzar aquesta conversa? Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Marc Dangerfield, director acadèmic de la Fundació Vidal i Barraquer. Benvingut a Lideratges, Marc, com estàs?
7: Moltes gràcies, molt bon dia.
1: Bé, heu celebrat la primera edició del Premi Fernando Angulo. Per què era necessari crear un reconeixement com aquest i què es vol visibilitzar i impulsar a través d'aquests premis?
7: Sí, el Premi Fernando Angulo és un premi que premia el millor projecte de salut mental comunitària, i tant a Espanya com a Llatinoamèrica. I pensàvem que era molt important, porta el nom del Fernando Angulo, que era un psiquiatre d'aquí de Barcelona, que va ser cap de servei de Sant Joan de Déu, infantil juvenil, durant molts anys, i va liderar també la posada en marxa del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya, és a dir, ell va impulsar molt la xarxa pública de salut mental. I el premi, que honora també el seu nom, d'alguna manera busca premiar projectes actuals que treballin en la xarxa de salut mental en l'àmbit comunitari. Què vol dir? Acostant-se molt més a les persones amb major necessitat d'ajuda, d'assistència en salut mental.
1: Uh-huh. El projecte guanyador, no, aposta per portar l'atenció en salut, no, de salut mental als domicilis, a les escoles i a la comunitat. Què el fa especialment innovador i què ens diu sobre cap a on hauria d'evolucionar l'atenció en salut mental?
7: El projecte guanyador és un projecte de Xile, de l'Hospital de Quilpué de Xile. Els finalistes eren projectes excel·lents d'aquí de Barcelona, de Tarragona, de Madrid i també, com és un premi d'àmbit internacional, de Xile. Aquest premi, aquest projecte premiat, és un equip que treballa amb la població més vulnerable, és a dir, amb joves que no s'han pogut vincular, que no han pogut seguir programes de tractament en serveis assistencials ordinaris i han quedat despenjats amb trastorns mentals molt greus i despenjats amb alt risc de deteriorament, cronificació, uh-huh, i alt risc d'exclusió social. Llavors és un projecte que va a trobar i a treballar amb aquests joves allà on aquests joves acceptin veure els professionals.
1: Clar.
7: A casa seva, al carrer, a un parc, val? I per això també és realment molt innovador, perquè és el primer que a Xile comença enfocat a aquesta població d'alt risc que quedaria, si no, despenjada i desatesa.
1: I durant molts anys això dèiem, no? que la salut mental s'ha comunicat des del silenci o des de l'estigma. No? Què ha canviat perquè avui en puguem parlar amb més naturalitat?
7: Bé, és una pregunta jo penso que potser àmplia, no? Però potser hem sortit una mica més de la vergonya de reconèixer situacions de patiment emocional sever i, a més, de la importància de trencar l'aïllament de les persones que pateixen. Perquè això és fonamental. El patiment en aïllament és un factor de risc enorme per l'agravament o la cronificació dels trastorns mentals. I també un factor de risc enorme pel trastorn mental. El que ens fa humans és la relació. I el que ajuda a mitigar, a calmar una mica el patiment, que és molt intens en situacions de trastorns mentals greus, és la connexió, és la relació. I per això també el que volem visibilitzar és la necessitat de que aquestes persones puguin ser vistes, tingudes en compte i acompanyades amb aquest patiment.
1: Mm-hmm. A més, les xarxes socials bueno, han tingut com dos efectes, no? O diversos, però sobretot, per una banda, han ajudat a visibilitzar la salut mental, però també han generat desinformació i inclús l'ús indiscriminat de diagnòstics i també doncs, molt soroll, no? Com podem aprofitar el seu potencial sense contribuir a aquesta confusió i a aquests mals hàbits, no?
7: Mira, en salut mental sempre parlem de factors de risc i factors de protecció. Les xarxes socials són un factor de risc important, sobretot amb gent jove. L'ús de xarxes socials, el jove hiperconnectat digitalment, pot ser un jove profundament aïllat emocionalment. I això és terrible, i això és devastador. Hi ha un estudi de la Universitat de Los Angeles que mesura la vivència subjectiva de la soledat de les persones. I és un estudi longitudinal molt potent, amb una mostra molt àmplia. Des de l'any 2005 han trobat un augment significatiu de la vivència subjectiva de soledat de les persones. Ja no és una variació deguda a l'atzar, és un canvi significatiu, la gent se sent més sola. I això correlaciona amb l'inici de l'arribada dels smartphones. És a dir, correlaciona el creixement de l'ús de xarxes socials, d'hiperconnexió digital, amb una major vivència de soledat, de vivència emocional. I això és un perill, és un factor de risc.
1: I tant. I si l'objectiu és deixar enrere el tabú, o l'estigma, quin hauria de ser el gran missatge que societat, administracions, empreses i mitjans, inclús de comunicació, hauríem de transmetre de manera conjunta sobre salut mental?
7: Bé, a veure, el que ens calen són molts recursos, també la xarxa pública de salut mental. Això és molt important, és a dir, hem de poder treballar amb l'administració perquè entengui que estem infradotats. Tots la xarxa pública de salut mental a Catalunya és excel·lent, tenim uns professionals excel·lents, però manquen professionals. Tenim un problema també amb la formació d'especialistes, cal formar més especialistes en psicologia clínica, cal formar més especialistes en psiquiatria, i cal oferir unes condicions que permetin que els especialistes es quedin i no se'n vagin a la privada o a altres països, perquè tenim un problema amb això. També caldria ajudar la població a entendre que una cosa és patiment emocional, patir ansietat, estar trist, que això ens passa a tots. I són reaccions emocionals saludables davant de situacions vitals que promouen aquestes emocions desagradables. I una altra cosa és patir un trastorn mental. Perquè també el problema de visibilitzar molt els trastorns mentals pot portar a la gent a confondre una ansietat normal amb tinc un trastorn d'ansietat, o estic trist com estic depre o deprimit. I això és molt perillós quan psicologitzem o psiquiatritzem el patiment emocional normal.
1: Al final s'ha d'entendre que les situacions de la vida són diverses i hi ha moments bons i moments dolents.
7: Exacte.
1: I potser aquí, no, les xarxes socials també, com que només afloren a vegades el bo, sembla que els que no, si no estàs com ells, de feliços, estàs malament.
7: No? Això és molt important, perquè la salut mental i un bon equilibri emocional no és estar feliç i content tota l'estona. Una persona que pot estar feliç i content tota l'estona pot estar totalment dissociat de la seva vida emocional, o inclús una cosa extrema, en un estat maníac, i pot ser molt patològic, pensant que tot és meravellós, tot és fantàstic, i està en una situació d'un trastorn mental greu. La salut mental és, sobretot, la capacitat de poder fer front a les inevitables emocions doloroses que a tots ens toca viure en aquesta vida, a la frustració, als conflictes, a les tensions, als neguits, els processos de dol, créixer, és elaborar dols. I tots passem per moments on perdem persones estimades. No? És a dir, i la major

capacitat de confiar en els propis recursos i en la relació humana com un lloc fiable al qual recórrer per fer-te acompanyar a moments de patiment és un element protector. I per això parlar de

0: treballant per la salut mental. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Marc Daggerfield, director acadèmic de la Fundació Vidal i Barraquer.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: En directo a la última hora del verano.
4: La gente está con ganas de mar, relax.
3: ¿Siguen las costas rebajas?
4: Sí, pero hay que darse prisa.
3: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
5: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
0: I ara, per acabar el lideratge d'avui, ens toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives, empresàries o en projectes d'emprenedoria. I en aquesta ocasió tenim amb nosaltres a la Míriam Lao, que és fundadora de l'Acadèmia Digital Marketing Hackers. Benvinguda al Lideratge, Míriam, com estàs?
6: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Bé, explica'ns una mica la teva trajectòria professional i com i quan decideixes fundar aquesta Acadèmia Digital de Marketing.
6: Bueno, jo vaig començar a emprendre fa moltíssims anys, ja més de 15 anys. Jo tenia una feina fixa, treballava doncs en una multinacional, amb un sou fixe, un contracte laboral fixe, no? I vaig decidir deixar-ho tot per emprendre la meva primera startup. Vaig agafar els meus estalvis, perquè és llavors no, a doncs, uns 40.000 euros, i vaig decidir doncs, invertir-los en una app per iOS i per Android, amb moltíssima il·lusió, i vaig crear doncs, una red social d'humor, en la qual doncs, vaig ser acceptada a Wire, l'acceleradora de startups de Telefònica, amb una inversió de 100.000 euros i un programa de mentorització doncs, en màrqueting, ventes i negoci.
0: Molt bé. I a partir d'aquí crees aquesta, no, aquesta agència. O és a continuació quan crees l'agència?
6: No, vaig crear aquesta app, era molt inexperta, el model de negoci no sostenia gaire bé, era la meva primera emprenedoria, no? I vaig acabar doncs, endeutada, l'empresa tancada i el meu primer somni doncs, ensorrat pràcticament. Després, bueno, en comptes de posar-me a plorar, vaig decidir doncs, bueno, demanar-li a ma mare 600 euros, tornar-ho a intentar, vaig crear una botiga online i arrel d'aquí doncs, vaig crear moltes més empreses, negocis físics, negocis més digitals, i vaig crear una agència de màrqueting. De seguida em vaig donar compte de que necessitava diferenciar-me del mercat perquè ja n'hi havia moltes, costava molt doncs, vendre embuts de venda o qualsevol tipus de màrqueting. No? Vaig començar a indagar sobre els agents d'IA i vaig decidir transicionar cap a agències d'IA en comptes d'agències de màrqueting i va ser doncs, el millor que he fet fins ara.
0: Sí, perquè tu t'has convertit en una experta i a més recentment has estat guardonada, no?, com a la millor mentora d'IA en els Mentory Awards 2026, enhorabona.
6: Moltíssimes gràcies, no? Sí, sí, a més no m'ho esperava i em feia moltíssima il·lusió.
0: Clar, perquè a més, bueno, suposo que a ningú li agrada, no?, un fracàs, entre cometes, professional, però al final qui no fa no s'equivoca, això està clar, no? I després veure que d'alguna manera sí que vas treure uns aprenentatges de tot això, no?
6: Correcte, o sigui, al final doncs, aquí sembla que estigui mal vist que una persona doncs, s'equivoqui, que fracassi, però als Estats Units és el més normal. De fet, els grans inversors allà no t'inverteixen si no has tingut fracassos, no, previs. I bueno, aprenentatges moltíssims, no? Sobretot doncs, sobre models de negoci, sobre aprendre a pivotar, sobre crear equips, moltíssimes coses.
0: Clar, que bé, que bé. I amb tota aquesta trajectòria, com a dona, perquè el lideratge és un programa on posem molt focus en visibilitzar dones amb talent, com tu, per exemple, t'has trobat amb igualtat de condicions respecte a altres persones que estaven en aquest projecte, amb Wire, amb Telefònica, o després a l'hora d'aquesta nova agència, doncs, que t'hagis trobat inversors, tu com a dona defensant un projecte, has vist que hi havia una equitat, una igualtat entre...
6: Per ser sincera, no. És a dir, no n'hi ha hagut, no? Hi ha hagut doncs, que enfrontar-me moltíssimes coses i sí que és cert doncs, que bueno, no és fàcil ser dona, ser emprenedora i ser empresària, no? Jo vaig tenir doncs, una molt mala experiència quan jo vaig intentar doncs, buscar inversors i pràcticament em vam copiar i plagiar el negoci, no? Ho vaig haver de denunciar i al final doncs, bueno, va sortir bé, van haver de tancar, però aquesta app, la primera que jo vaig crear, doncs, me la van plagiar totalment. Jo doncs, bueno, intentant buscar inversió, obrint el meu negoci, obrint tot...
0: Sí, aquí no? Els explicaves, després el que et van fer és copiar-te.
6: Correcte. Ostres. En comptes d'invertir, van agafar tota la informació i van clonar, van fer el mateix, en comptes de color blau, taronja.
0: Ostres.
6: I bueno, doncs sí que l'he trobat...
0: Bueno, van tenir que tancar, o sigui, al final
6: sí, sí,
0: vas no, aconseguir que almenys, no, ja que no t'havien invertit, no?
6: Correcte, van tancar, va sortir premsa i tot, va sortir doncs, moltíssima gent que em va estar apoyant, però sí que és cert que no és el primer entrebanc que he tingut i que és difícil ser dona.
0: Aquí dins. I quines recomanacions faries a...

0: oients que s'estan plantejant el seu futur professional, que a veure què volen fer, perquè dius, ostres, estaves amb un sou fixe, no? Amb una empresa que podies haver-te quedat allà, que és el que fa la gran majoria, no? I després decideixes invertir jove tots els teus estalvis, tens aquest, entre cometes, fracàs, no? Professional, i després has tornat a com a aixecar-te, no? I aconseguir arribar fent on estàs i facturant, em sembla que uns 10 milions d'euros, no?
1: 12 milions l'any passat, aquest any portem 15 ja i esperem acabar amb 30.
0: No? Vull dir-te, no? Jo veient aquesta lectura, doncs, ja m'imagino que contestaràs, no? Però hi ha gent que es planteja de dir, ostres, què faig? Segueixo a l'empresa on soc? Tinc una idea, em poso en marxa, però tinc por? Què els diries?
1: Avui en dia, amb totes les barreres d'entrada que hi havia fins ara amb intel·ligència artificial han caigut, no? Tu pensa que fa 3 anys a crear un agent conversacional costava més de 50.000 euros i més de 6 mesos de desenvolupament. Avui en dia tu crees en 20 minuts des de casa i amb un preu que fa risa, no? Llavors, jo crec que el sistema ja no funciona, l'antic, és a dir, l'estudia una carrera, ves a la universitat molts anys, evidentment que s'ha d'estudiar, doncs crec que ja no funciona, no? Perquè si tu estàs 5 anys estudiant una cosa, quan les coses amb la intel·ligència artificial avui en dia van tan ràpid i cada mes van sortint noves, és a dir, tu pots tenir un perfil, per exemple, emprenedor o un perfil moneymaker, pots crear-te qualsevol negoci ajudat de la IA, que avui en dia costa moltíssim menys que costava fa 15 anys.
0: Totalment. O sigui que realment jo crec que és una cosa que ens costa encara creure-ho, implementar, no?
1: Sí.
0: Però que al final, si que la tecnologia ha anat canviant molt ràpidament, també s'ha anat abaratint, no? Però que al final, utilitzar la IA, que moltes vegades es dona aquesta sensació de fake, no? O de, doncs no, al contrari, pot ajudar-te molt, i sobretot quan t'escoltava, no?, parlar de pivotar, de créixer, de models, no? Doncs segurament molt més àgil, no, almenys, o d'estar al dia per la informació que recopila la IA, que qualsevol, no?, altra persona. O sigui, que és un recurs més econòmic del que era abans, molt més àgil i ràpid, i que pot, és una eina important per qualsevol emprenedor i no emprenedor, no? Les empreses grans també l'estan utilitzant.
1: I tant, bueno, les empreses grans, de fet, si hem vist el que portia, han hagut milers i milers i milers d'acomiadaments, no? Arrel de, doncs, que la intel·ligència artificial està adoptant feines repetitives que fins ara feien els humans i ara les faran les màquines, no?
0: Clar, això és una por que també existeix, no?, d'alguna manera, el que eliminarà molts llocs de treball, però també se li ha de donar la volta, no?, amb això, de dir, bueno, aquestes feines repetitives que no aportaven valor les pot fer la IA, però hi ha altres feines que sorgiran segurament noves arrel d'això. Bé, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos la teva, no?, i ser tan honesta amb aquest, de dir, bueno, no, no tot és bonic amb una trajectòria professional, no? Però tot i així te'n pots en sortir i sempre hi ha uns grans aprenentatges.
1: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Fins a propera.
1: Adeu.
0: Míriam Lau, fundadora de l'Acadèmia Digital Marketing Hackers.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
0: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora d'Úrsula Barnes, ex-CEO de Xerox, que diu que faig negocis tant amb el cor com amb el cap, tant en l'àmbit personal com el professional. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i a l'equip tècnic liderat pel Robert Atay, el Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, i Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint en que volem continuar creixent i això és vital, que ens ajudeu a fer difusió del programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu. Dona pas, inspira i transforma. Ens retrobem ben aviat al Lideratges, l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver.
3: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. les destinacions més insòlites, les experiències més intenses, la millor gastronomia i la descoberta dels espais naturals que t'enamoraran. Cada dissabte, Gente Viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
4: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Ja hi som aquí una setmana més per dur-vos de viatge des de la ràdio i també, si voleu, podeu entrar, ja sabeu, ho expliquem cada setmana, a onda0.es/gente viajera, on hi trobareu els millors reportatges de l'equip de col·laboradors d'aquest programa que ens porten, per exemple, a San Francisco per gaudir de les petjades de la novel·la El Halcón Maltés, o recórrer a Corunya, un dels llocs, per cert, d'Espanya on millor es podrà veure l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. I no us perdeu tampoc els consells, les recomanacions d'Helena de l'Amo que ens feia l'altre dia per explicar-nos com sobreviure a un vol llarg i també quines seran les destinacions que seran tendència, les de llarg recorregut, evidentment, durant aquest estiu. Aquestes i altres propostes les trobareu a onda0.es/genteviajera. Comencem!
2: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.

0: de reporters, un projecte impulsat per la Generalitat. Què hi veu fer allà?
1: Vam fer una activitat de, bueno, sobre els deepfakes. Ens posaven imatges i teníem que dir, bueno, el que pensàvem, si era un deepfake o si era real.
0: Veu l'exercici d'ensenyar als companys que potser us diuen, oh, mireu què he vist a TikTok, per exemple, i li dieu, no, escolta, mira, primer consulta si és veritat o no. Tot això ho ensenyeu?
2: Bueno, sí, no només és als companys els que els ensenyem, la gent de fora també.
3: O a casa, no? O sí, parleu amb els pares, potser, sí. O amb els germans.
2: Sí.
4: És que si no els donem aquestes eines, estan perduts, eh?
3: Totalment.
4: Sí, si això continua en la mateixa evolució que tenim ara mateix, tenim un problema molt greu. Ens hem de posar i els hem de donar eines perquè siguin capaços de quedar-se amb el que realment necessiten i el que realment els interessa, i saber que de tota la quantitat d'informació que veuen a les xarxes, un 80% és irreal. Jo no en diré, mentida, però és irreal. Entres a xarxes i és tot meravellós, no? Vides meravelloses, gent que viu fantàsticament, que tenen de tot, que viatgen moltíssim, que tot és perfecte. És tan perfecte que fins i tot poden plorar davant del telèfon dient que estan tenint un mal dia.
5: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència. En Onda Cero, los sábados y los domingos tienen un nombre. Hello, con Julia Otero.

0: viajes si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
1: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272.
3: Verisure. Si te encuentras en una zona próxima a los incendios, sigue exclusivamente las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia. No te acerques a zonas de riesgo y evita difundir información no confirmada. La prevención y la responsabilidad de todos son esenciales.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha el clima.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
6: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
7: Avui volem parlar amb un professor de secundària ja jubilat que ha estat pioner en l'ensenyament d'educació mediàtica i que a més ha publicat un llibre en el que proposa la integració del cinema a les aules, ja que considera que el setè art pot servir per educar els més joves. Per tot això, és més adient que mai poder parlar ara amb el Ramon Breu sobre educació mediàtica i també sobre les reflexions que planteja aquest llibre. Ramon, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Si només ens quedem amb l'aprenentatge de llenguatge escrit o oral, fem la meitat de la nostra feina i que cal fer l'altra meitat, que és justament l'alfabetització mediàtica. Però, clar, no només ho dic jo, sinó que ho diu la UNESCO i després ho ha dit el Parlament Europeu. Per tant, tot i que el currículum oficial pràcticament mai ho ha col·locat, diguem, a les lleis, doncs hem estat uns quants professors que hem tirat per aquí. Però, per exemple, quan veus els Premis d'Educac, que es fan cada any des del Consell de l'Audiovisual, on hi participen uns 90 o 95 centres escolars de tota Catalunya, després penses que, bueno, a Catalunya hi ha 5.400 centres, no? Que, per tant, estan molt bé aquestes experiències i són fantàstiques. Però, clar, no arriba a la majoria dels nois i noies, no? Llavors, clar, penses que caldria una acció més institucional, més des del punt de vista polític, no? Perquè això fos una realitat, que no fos només una cosa, doncs, bueno, d'algú que tira endavant un projecte, no? Sí, sempre he pensat que l'educació en comunicació, l'educació mediàtica, ha de tenir tres eixos. Per una banda, el coneixement del llenguatge, és a dir, saber exactament què t'està envenent i saber quin mecanisme de transmissió té el llenguatge audiovisual. Després, que els alumnes siguin capaços, i ho són, de produir, de fer coses, de fer una producció escolar el més creativa possible, i sobretot fer això, una anàlisi i tenir un instrumental d'anàlisi davant dels productes mediàtics, no? Aquests tres eixos, si s'aconsegueixen, doncs, bueno, realment tindríem molt a veure, no?
6: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
5: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil. Mientras que al revés, es imposible. Woody Allen.
10: Porque te advierto que me he cansado. Que todos los tontos.
11: No me digáis que la frase no es maravillosa. Es maravillosa. Y nosotros creemos que hacemos algo inteligente.
12: Bueno, llegamos a la última hora de este gelo especial que hacemos en el Monasterio de las Bernardas en Ferreira de Pantón. Estoy todavía impresionada por la charla que he mantenido con la Madre Cruz, con Sor Cruz. Ahora también he podido saludar, han dejado salir un momentito a Sor Rosario, a la que había podido firmar un papelito, porque, bueno, una estampa de la Virgen que me ha traído antes.
13: Como no lo vas a decir tú, lo digo yo, ha dicho que eres su locutora favorita.
12: Bueno,
13: que te escucha desde que estaba en Barcelona.
12: Sí, no ha dicho lo del 3x4, afortunadamente.
13: No.
11: No te ha dicho L, pero... No.

0: jugada maestra con nuestros precios imbatibles, como el salmón noruego por medios o enteros a 9,79 € el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,89 € el kilo, hasta el 13 de julio.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
3: Avui coneixerem l'associació Narinan.
4: A Narinan ofereixen classes de reforç escolar en català a infants d'entre 6 i 12 anys en risc d'exclusió social. Treballen de la mà de centres escolars de Barcelona, l'Hospitalet i el Moianès. També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats socioeducatives.
3: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas-Lamarca.
5: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
7: Molt bé, estic molt bé.
6: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
7: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
6: Molt bé.
7: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
8: Llibres? No.
7: Què?
8: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
7: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
6: Sí?
7: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
9: Si ves humo mientras paseas por el bosque, puede ser una quema o alguna actividad controlada. Ante la duda, llama al 112 y dales tu ubicación localizándote con tu teléfono. Y si crees que es un incendio, llama y aléjate inmediatamente. Lo mejor, siempre contra el viento y ladera abajo.
10: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: 12:02, 11:02 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
3: Buenos días. El incendio forestal de Los Gallardos en Almería sigue activo esta mañana tras quemar 6.600 hectáreas. En la zona trabajan medio millar de efectivos a los que se han sumado medios aéreos esta mañana y también terrestres dentro del operativo de extinción. Desde el puesto de mando avanzado en Turre, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, declaraba esta mañana que las condiciones meteorológicas de este sábado son favorables para los trabajos de extinción y confirmaba también que no ha aumentado el saldo de víctimas, que se mantiene en 12 fallecidos y 4 heridos graves.
12: Desde el día de ayer a primera hora de la mañana no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas el conocimiento de los 12 fallecidos que terriblemente perdieron la vida en este incendio. Ya les trasladamos ayer que la Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más.
3: Esta mañana ha visitado el puesto de mando el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, para conocer de primera mano cómo está evolucionando este incendio, catalogado ya como el más mortífero en la historia de Andalucía y uno de los más graves ocurridos en nuestro país en este último siglo. Nos vamos ya hasta ese centro de operaciones en Turre.

0: la setmana.
1: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
3: Aleshores, quan tornem?
4: El dilluns 17 d'agost.
3: Però si potser hi ha partits de Lliga.
4: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
3: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
4: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
3: I si hi ha partits de Lliga?
4: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
3: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
4: Sí.
3: I amb tertúlia?
4: Sí.
3: I amb entrevistes?
4: Sí.
3: I també amb seccions?
4: Sí.
3: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
4: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
3: I quina temporada serà?
4: La 23.
3: Ala, el número de Michael Jordan.
4: No, el número de Déu Nostre Senyor.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
3: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
4: Va, prou!